Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
1: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: Matí 360.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua atura el projecte que preveia modificar les motes del tram final de la Tordera després de les protestes del sector agrari del Pla de Grau. En concret, queda descartada la coneguda com a Alternativa 3.
2: És un 15 de maig del 82 i per 9 setmanes consecutives la banda progressiva britànica Asia escalava fins al número 1 a la Billboard, també 200 dels àlbums dels Estats Units, amb Asia, el seu àlbum debut. Tampoc es van escarrassar molt en posar títol.
3: Així sedueix Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan. El president nord-americà busca oportunitats d'inversió.
2: L'estudi que va portar Longlegs proposa aquesta setmana Hokum.
4: En las profundidades del bosque vivía una anciana. Una bruja.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Matí 360.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua atura el projecte que preveia modificar les motes del tram final de la Tordera després de les protestes del sector agrari del Pla de Grau. En concret, queda descartada la coneguda com a alternativa 3.
2: És un 15 de maig del 82 i per 9 setmanes consecutives la banda progressiva britànica Asia escalava fins al número 1 la Billboard, també 200 dels àlbums Estats Units amb Asia, el seu àlbum debut. Tampoc es van escarrassar molt en posar títol.
3: Així sedueix Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan. El president nord-americà busca oportunitats d'inversió.
2: L'estudi que va portar Long Legs proposa aquesta setmana Hokum.
4: En las profundidades del bosque vivía una anciana. Una bruja.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
5: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Matí 360.
6: L'Agència Catalana de l'Aigua atura el projecte que preveia modificar les motes del tram final de la Tordera després de les protestes del sector agrari del Pla de Grau. En concret, queda descartada la coneguda com a alternativa 3.
7: Un 15 de maig del 82 i per 9 setmanes consecutives la banda progressiva britànica Asia escalava fins al número 1 la Billboard, també 200 dels àlbums Estats Units amb Asia, el seu àlbum debut. Tampoc es van escarrassar molt en posar títol.
8: Així sedueix Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan. El president nord-americà busca oportunitats d'inversió.
7: L'estudi que va portar Longlegs proposa aquesta setmana Hokum.
9: En las profundidades del bosque vivía una anciana. Una bruja.
5: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns per internet. www.marina360.cat

0: Ei, encara et compliques fent recerca de productes electrònics sense cap garantia ni assessorament? A Z Electrònica ho tenim tot per la teva llar i negoci. Tot en electrònica, telecomunicacions, tecnologia especialitzada i sistemes de seguretat. Z Electrònica des del 2011. La garantia i assessorament professional que busques per trobar tot allò que necessites. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zelectronica.com.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
3: Home.
2: Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'n ja. A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona, treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns.

0: Matí 360.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua atura el projecte que preveia modificar les motes del tram final de la Tordera després de les protestes del sector agrari del Pla de Grau. En concret, queda descartada la coneguda com a alternativa 3.
2: És un 15 de maig del 82 i per 9 setmanes consecutives la banda progressiva britànica Asia escalava fins al número 1 la Billboard, també 200 dels àlbums Estats Units amb Asia, el seu àlbum debut. Tampoc es van escarrassar molt en posar títol.
3: Així sedueix Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan. El president nord-americà busca oportunitats d'inversió.
2: L'estudi que va portar Long Legs proposa aquesta setmana Hokum.
4: En las profundidades del bosque vivía una anciana. Una bruja.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Molt bon dia, som dilluns 18 de maig del 26.

0: aquest clàssic de Tina Turner, com també altres que va versionar en el seu moment Caigo, ara fa uns quants anys, que es van convertir en tot un èxit. Clàssics que mai han deixat de sonar, però que amb la reversió de Caigo encara s'han fet més presents. 8 del matí, gairebé 4 minuts. Què tal, com esteu? Molt bon dia.
1: Matí 360.

Va, som-hi, som dilluns, comencem la setmana i comencem ja la recta final, o les... Sí, la recta final cap a l'acabat... Volem dir, la recta final del mes de maig. Sí, és dilluns, estem una mica espessos encara. I també la benvinguda sembla ser meteorològicament a la primavera, perquè les temperatures, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir de mitjans d'aquesta setmana, dimarts, demà dimarts o a partir de dimecres, començaran a pujar de manera clara i destacada, arribant a finals de setmana fins als 28 o 29 graus, fins i tot de manera puntual, en algun punt del territori. Ho anirem seguint de totes maneres. Avui dilluns, demà dimarts, encara temperatures relativament baixes, amb temperatures més fresquetes cap al matí i al vespre. Comencem dos, al 100.3 i al 96.2 LFM, i també a marina360.cat us expliquem tota l'actualitat de la Selva i el Maresme, i també avui esports, el repàs a l'actualitat esportiva comarcal del cap de setmana amb en Moisés García cap a 8:45 del matí. A la segona hora, com sempre, l'arriba la Montse Rico amb l'actualitat cultural i musical, i també el viatge, un nou viatge en el temps en el DeLorean per saber què passava en el món de la música. Salutacions a tot l'equip del Daniel Mateu, la Montse Rico, la Isabel González i qui us parla, Josep Lluís Vidal, un plaer, com sempre, acompanyar-vos a primera hora del matí. Anem, doncs, amb l'actualitat de les darreres hores.

I ja us ho hem explicat al nostre portal a marina360.cat, ara ho destaquem també al Matí 360. L'Institut d'Assistència Sanitària ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Salt arran d'una investigació interna per un presumpte cas d'assetjament sexual. Els fets, avançats pel Diari de Girona, s'haurien detectat el novembre del 2024 a la unitat d'aguts de psiquiatria. Segons el centre, després d'activar el protocol de prevenció i gestió davant d'una possible situació d'assetjament, es va encarregar una investigació a una empresa externa. Les conclusions van determinar l'existència de conductes greus i es va acordar l'acomiadament d'un treballador. El rotatiu recull el testimoni de diverses professionals del servei que expliquen que els episodis denunciats inclourien comentaris de contingut sexual, agressions verbals i també agressions físiques. Algunes treballadores asseguren que la situació va provocar peticions de trasllat a altres serveis. Les afectades consideren que les mesures adoptades són insuficients i denuncien que hi hauria altres conductes inadequades dins el servei. Per la seva banda, l'empresa afirma que ha posat en marxa mesures de reparació i acompanyament amb el suport d'una empresa especialitzada en processos restauratius. I Renfe ha anunciat a través de les xarxes socials que la línia R1 de Rodalies de Catalunya recupera la totalitat del servei ferroviari a partir d'aquest dilluns 18 de maig. D'aquesta manera, els trens circularan en el tram de Blanes a Maçanet-Massanes durant tot el dia des de l'inici del servei i fins a la seva finalització. Fins ara, a partir de les 10 de la nit, el servei en aquest tram es prestava per carretera, però unes obres de reparació i millora derivades del tall de principis d'any, quan un despreniment de terres va obligar a tallar totalment la circulació dels convois en aquest tram. Lloret de Mar ha posat en marxa aquest mes de maig una prova pilot als instituts del municipi per prevenir i detectar situacions de violència entre adolescents. El projecte s'està desenvolupant a l'Institut Coll i Rodés, l'Institut Escola Lloret i l'Institut Sant Quirze, impulsat conjuntament pels departaments d'Igualtat, Tarda Jove i el Pla de Ciutadania. La proposta inclou intervencions setmanals als patis dels centres amb dinàmiques participatives, jocs i accions informatives per sensibilitzar l'alumnat sobre les violències masclistes i LGTBI-fòbiques i facilitar eines per identificar-les. A més, alumnes de tercer d'ESO participen en el servei comunitari vinculant-se al Punt Lila com a agents de prevenció i suport entre iguals. L'Ajuntament farà una avaluació de la prova pilot per estudiar la continuïtat del projecte i la seva possible ampliació al curs vinent a altres centres educatius del municipi. Vuit del matí, 8 minuts. Tenim altres qüestions per explicar-vos avui dilluns. I seguim a Lloret perquè la població ha inaugurat una exposició dedicada als orígens hotelers del municipi i a l'evolució del sector turístic al llarg de les darreres dècades. La mostra, impulsada per l'Arxiu Municipal, es pot visitar a la Casa de Cultura fins al 28 de maig. Hi participen 10 hotels del municipi que han cedit objectes, fotografies i materials històrics relacionats amb els inicis del turisme a Lloret. Entre les peces destacades hi ha el primer ordinador que es va instal·lar en un hotel de la població als anys 80 o antics canelobres que s'utilitzaven durant els talls de llum. L'exposició també inclou postals, vaixelles i imatges d'època que permeten repassar l'evolució del turisme i els canvis socials i econòmics que ha viscut Lloret de Mar en les darreres dècades. I a Calella ja han avançat alguns dels noms destacats de les barraques de la Festa Major de la Minerva d'aquest any. Del 22 al 27 de setembre passaran per l'embarat artistes com The Tires, Els Catarres, la banda Neon o la cantant calellenca Aina da Silva. La programació també inclourà grups de versions, orquestres i sessions de DJ amb concerts gratuïts pensats per tots els públics. L'Ajuntament destaca la voluntat de consolidar les barraques com un dels espais centrals de la Festa Major i una de les cites festives de referència al Maresme. I acabem parlant d'aquesta casa perquè Ràdio Marina ha posat en marxa un nou canal de comunicació a WhatsApp amb l'objectiu d'arribar a nous públics i ampliar la difusió dels seus continguts informatius i d'entreteniment. A través d'aquest canal, l'emissora compartirà una selecció de notícies de proximitat, novetats musicals i propostes d'oci i cultura, tant de la programació de ràdio convencional com dels continguts publicats al portal digital marina360.cat. Amb aquesta incorporació, Ràdio Marina amplia la seva presència a plataformes digitals on ja disposa de canals a Telegram i perfils actius a Instagram, Facebook i Twitter, l'antiga Twitter, actualment X. Vull dir, 10 minuts, informació d'àmbit general.

Catalunya va tancar el 2025 amb més de 138.000 instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en funcionament, segons dades de l'Institut Català d'Energia. En conjunt, aquestes instal·lacions sumen una potència instal·lada de més de 1.634 megawatts. Durant l'últim any es van posar en marxa prop de 15.000 noves instal·lacions, un 12% més que l'any anterior. Pel que fa a la potència instal·lada, l'increment va ser de més de 253 megawatts, un 18% superior respecte al 2024. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que aquestes dades reflecteixen el compromís de Catalunya amb la transició energètica. I el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta al Parlament d'Andalusia en les eleccions autonòmiques d'aquest diumenge. Amb el 97% dels vots escrutats, la formació liderada per Juanma Moreno obté 53 diputats, 5 menys que ara fa 4 anys, i es queda a 2 escons de la majoria absoluta. En aquest escenari, Vox es consolida com a força clau per a la governabilitat amb 15 diputats, un més que en les anteriors comicis. El PSOE, encapçalat per María Jesús Montero, registra el pitjor resultat de la seva història a Andalusia amb 28 escons, dos menys dels que tenia fins ara. I acabarem amb la previsió del temps. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, nuvolositat que anirà en augment al llarg del dia. També núvols que poden anar acompanyats de ruixats que poden ser puntualment i localment intensos. Temperatures màximes entre els 18 i els 20 graus. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i al nostre canal de Telegram. 8 i 12 minuts. Fem un cop d'ull a la mobilitat d'aquest dilluns 18 de maig.

De moment ens fixem a la C60, la via ràpida que connecta el Maresme amb el Vallès, 2 quilòmetres de circulació amb retencions sense dir Granollers a l'alçada de la Roca del Vallès. També la C31, la via que connecta l'autopista del Maresme amb l'àrea metropolitana de Barcelona, a aquesta hora presenta 1 quilòmetre de circulació amb retencions a l'alçada de Badalona en sentit Barcelona. També retencions habituals, com cada dia a aquesta hora, els accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona venint des de la Selva i el Maresme, vies com les Rondes de Barcelona o el Nus de la Trinitat. A Rodalies, R11 presenta diversos problemes amb trens que havien de sortir de Figueres i Portbou a primera hora del matí i que funcionen amb una demora d'entre 30 i 40 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura a l'estació de Vilamalla, segons informa Rodalies de Catalunya. I abans ho dèiem a les notícies, la línia R1 recupera el servei ferroviari durant tot el dia, també durant la nit, entre les estacions de Blanes i Massanes des d'aquest dilluns. Fins ara aquest tram, a partir de les 10 de la nit, es feia amb servei per carretera. A tot minut, per arribar a 8:45 del matí, som al matí 360 de Ràdio Marina d'aquest dilluns, 18 de maig del 2026.

0: El so de Bryan Adams, When You're Gone, és el so de Melanie C, que va publicar fa un temps. 8 del matí, 21 minuts, anem a fer un cop d'ull a algunes de les propostes a l'agenda d'activitats. A Blanes destaquem el concert, o millor dit, el cicle de concerts musical Esperança, tots els divendres del mes de maig, fins a, o millor dit, a partir de les 10 del vespre a la Capella de l'Esperança. També tenim a Blanes l'exposició Espècies Invasores Marines, l'amenaça silenciosa a la Casa de Ladrigues, es pot visitar fins al 30 de maig, de dimarts a dissabte. També a Lloret tenim l'exposició sobre l'evolució dels establiments hotelers de Lloret. Es pot veure fins al 28 de maig a la Casa de la Cultura. I fins al 31 de maig el municipi celebra les jornades gastronòmiques de l'arròs, on hi participen 18 establiments diferents i també l'Escola d'Hostaleria de Lloret de Mar. Acabem a Sant Hilari destacant l'exposició Univers Ximeno. És una col·lecció de postals de gran valor fotogràfic històric que es pot visitar els caps de setmana fins a finals de juliol a la nau Sutiadar. Vuit del matí, gairebé 22 minuts.
1: La Masia Tordera.
2: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera. Viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
3: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
4: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
5: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
6: Va, vinga, selfie.
7: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
8: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
6: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
9: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
10: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Els esports amb Moisès García.
1: Passa un minut de 8:45 del matí. Moi, bon dia, què tal?
2: Què tal? Molt bon dia.
1: Va, comencem el repàs de l'actualitat esportiva del cap de setmana. Es van resolent incògnites que teníem sobre la taula, com per exemple en futbol, que finalment el club de futbol Lloret no disputarà el play-off d'ascens a la Lliga Elite.
2: No, o el que és el mateix, continuarà la pròxima temporada en la primera catalana. El conjunt de Mosgasca no ha pogut classificar-se pels play-off d'ascens, tot i la victòria aquest cap de setmana en el derbi davant de la Juventus Lloret. Va ser per un marcador de 2-3 amb els gols de Nas Valkiri i Mar Medina per partida doble, i per part de la Juventus els golejadors van ser Adriano Carballo i Lamin Diaby. Tot i la victòria, com diem, els lloretencs acaben la temporada en el tercer lloc de la classificació i sense la possibilitat de disputar el play-off d'ascens a la Lliga Elite, perquè el Palamós, l'altre equip implicat, va guanyar, va fer els deures, va fer una victòria per 2-3 en el seu partit al camp de l'Argentona, una Argentona que ja no s'hi jugava res i que ja era campió des de la setmana anterior. I, per tant, serà el Palamós qui disputi aquest play-off d'ascens. Escoltem les valoracions del tècnic del club de futbol Lloret després d'aquesta jornada a Mosgasca.
3: Un partit raro perquè estàs jugant però estàs pendent d'un altre partit ja que no depens de tu, i bueno, crec que no vam acabar d'estar del tot bé, però ells també es notava que no jugaven res i hi havia una bastantció en el partit, i al final bueno, sí que el guanyem perquè som més efectius que ells. Va ser un partit igualat que no ens permet, encara que guanyem, no ens permet fer el play-off i ens anem tristos, però hem fet crec una bona temporada i l'any que ve ho tornarem a intentar.
2: Per la seva part, la Juventus Lloret, que ja no tenia res en joc, acaba la temporada en el setè lloc, i la temporada que ve també competirà en la primera catalana. I la jornada també deixava el partit de la Unió Esportiva Tossa, també sense res en joc. Els de Tossa de Mar van superar el Premià per un marcador de 2-0 amb els gols de Lucas Di Fortuna i Aaron Murcia per acabar la temporada en el quart lloc de la classificació.
1: I el que sí que jugarà als play-offs de sense la primera catalana és l'Arbúcies.
2: Doncs sí, la segona catalana ha posat el seu punt final, i en el grup 1, on hi ha els equips salvatans, doncs aquesta última jornada deixava diferents incògnites com qui jugaria al play-off i qui baixaria. Doncs bé, com dius, l'Arbúcia s'ha aconseguit classificar per disputar el play-off d'ascens a la primera catalana després de superar el Fornells per un marcador de 3-2. Qui s'ha quedat fora dels play-off després de ser-hi durant moltíssimes setmanes ha estat finalment la Vidrarenca, que en aquesta última jornada va perdre davant del Bescanó per un marcador de 5-0 i que ha quedat fora. Per la zona baixa, el Blanes va superar el Vilablareix per un marcador de 3-0 i salva la categoria per tenir una millor diferència de gols que el Calonge, amb qui ha acabat empatat a punts. Per tant, el Blanes, que continuarà la temporada que ve en la segona catalana. També salva la categoria el Farners, que va guanyar a Begur per un marcador de 0-3, i qui ja estava descendit de manera matemàtica era l'Amer, que en aquesta última jornada va perdre per un marcador 2-2 a casa contra el Roses. En el grup 2, amb els equips maresmencs, cap dels tres representants tenia res en joc. El Mataró va empatar a 1 contra el Torelló i acaba la temporada 9è. El Cirera va guanyar 1-3 al camp del Vicriu primer per acabar la temporada 8è, i el Cabrils acaba la temporada 11è després de caure, atenció al marcador, 8-7 davant de les franqueses. Els tres equips tornaran la pròxima temporada a competir a la segona catalana.
1: Déu-n'hi-do, 15 gols en un partit, són molts,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, un 8-7, jo feia temps que no ho veia.
1: I tant. I escolta, en segona catalana el que s'ha proclamat campió i estan de festa és el club de futbol Tordera, que pugen de categoria a primera, no?
2: Sí, sí, a segona catalana pugen.
1: Segona.
2: Exacte, són campions de la tercera catalana, assoleixen l'ascens matemàtic. Hem vist algunes imatges per xarxes socials de la petita rua que han fet pels carrers del poble, i és que, com dius, Tordera està de festa perquè, després d'una gran temporada, el conjunt de Guillem Ferrer jugarà la pròxima temporada a la segona catalana. Han estat campions, han assolit l'ascens matemàtic, depenien d'ells mateixos per pujar en aquesta última jornada, i van vèncer davant del Sant Feliu de Guíxols per 1-0 amb un gol de Marc Ruiz en els últims instants del partit. Hem de dir que, tot i el triomf, el seu màxim perseguidor, el Sils, va perdre per 3-0 a Caldes de Malavella, per la qual cosa també li havia valgut l'empat o fins i tot la derrota al conjunt tordarenc, que, insistim, la pròxima temporada competirà a la segona catalana.
1: I en hoquei, el Club Hoquei Lloret finalment haurà d'esperar la resolució d'un recurs per saber si puja de manera directa a l'Hoquei Lliga. Les coses no aniran bé per l'esport lloretenc aquesta setmana, eh?
2: No, però anem a explicar bé això del Club Hoquei Lloret, perquè el més probable és que es decideixi que acaba pujant de categoria. Tot i així, hem d'esperar la resolució del comitè. I és que, tot i haver-se disputat aquesta última jornada, al final és una incògnita, ho expliquem. Aquest cap de setmana era l'última jornada de Lliga, els lloretencs depenien d'ells mateixos per pujar directes i ser campions de l'Hoquei Lliga Plata, però van perdre davant del Mataró per un marcador de 4-7, mentre que el Manlleu, el segon classificat, va guanyar el seu partit. En condicions normals, el Manlleu seria primer matemàtic amb l'ascens directe i el Lloret hauria de disputar el play-off d'ascens per acabar segons. Però tot pot capgirar-se per una possible, per una més que probable alineació indeguda del Club Hoquei Mataró. Els lloretencs han fet una reclamació al comitè de competició perquè la normativa diu que un porter amb fitxa autonòmica, és a dir, de primera catalana, no pot jugar més de 10 partits en una competició estatal com és l'Hoquei Lliga Plata, un fet que el Mataró hauria incomplert amb el seu porter. Fins que es resolgui el cas, el Club Hoquei Lloret ha demanat també l'ajornament cautelar de l'eliminatòria de play-off, fins a saber si l'ha de disputar o si té raó en l'alineació indeguda i assoleix l'ascens de manera matemàtica. I és que si es confirma l'alineació indeguda dels mataronins, doncs el Club Hoquei Lloret rebria el partit per guanyat i seria campió de Lliga i nou equip de l'Hoquei Lliga. A l'espera de la resolució, el que farem és escoltar les valoracions que feia l'entrenador del Lloret, Manel Diet, a l'acabar el partit, que destacava el fet de que quan es van situar amb un 4-4 van arriscar i els va sortir malament. L'escoltem.
4: Aconseguim empatar 4-4, però clar, l'empat no ens valia i ja quedaven 3 minuts. Llavors apostem per anar per la victòria, ens fan una contra un gol i llavors ja necessitàvem dos gols, decideixo treure porter-jugador i aquí quan treus porter-jugador pues, et surt molt bé o et surt molt malament. Vam tenir un gol anul·lat, que jo crec que està anul·lat perquè el fem amb una part del cos que no es pot, mala sort, i ells ja, llavors, quan jo n'has desesperat, doncs fan dos gols a porteria buida i acaba el resultat com acaba.
2: Doncs la jornada també deixava un partit del Club Petit Tordera a la pista del GEC, amb derrota per 5-2, un Tordera que ja no s'hi jugava res i que acaba la temporada situat en el cinquè lloc de la classificació, però insistim, la principal notícia d'aquesta jornada és que al Club Hoquei Lloret se li podria donar el partit per guanyat i pujar de manera matemàtica perquè en principi sembla que el Mataró hauria fet alineació indeguda.
1: Doncs estaré pendents d'aquesta resolució. Hi ha algun termini previst perquè es pugui resoldre això?
2: Doncs molt no han de tardar perquè aquest cap de setmana en teoria s'han de disputar els play-off d'ascens i Lloret o Manlleu han de saber si els juguen. Per aquest motiu també el Lloret ha demanat l'ajornament cautelar d'aquests play-offs, perquè també hi ha un tercer equip implicat, que és el millor segon de l'altre grup, que és el Vilafranca, que també ha de disputar aquest play-off i que ha de saber també si el juga contra el Manlleu o contra el Lloret.
1: Clar, al final, o el Lloret o puja directe o jugarà

0: El so inconfusible dels Blau Mood amb el seu Bicicleta. És un tema que recuperem de fa uns quants anys, quan són 9:45 del matí d'aquest dilluns 18 de maig del 26. Anem a fer un cop d'ull a les portades dels rotatius dels diaris amb la Isabel González. Isabel, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal? Com estem? Molt bon dilluns. I el comencem, com sempre, anant a quios per tal de conèixer quines són les notícies més destacades que tenim durant el dia d'avui. Per fer-ho, com dèiem, anem al quios, fem un cop d'ull a les portades i comencem amb el diari de Girona, on hi podem llegir titulars com, per exemple, que Girona supera aquest any els 400.000 visitants al temps de flors, el que suposa un increment respecte a l'edició del 2025. I també en portada, la grua de Girona té de baixa la meitat de treballadors, només n'hi ha 4 de disponibles, i Comissions Obreres denuncia que l'Ajuntament recorre a una empresa privada. Passem a fer un cop d'ull al Punt Avui. El tema del dia del diari diu: menys bosc contra el foc. El govern i els bombers dibuixen 14 eixos on es reduirà el bosc per tal d'evitar que un gran incendi es propagui entre massissos. I també entrevistes avui a Agnès Batlle, periodista i autora del llibre Arrels Rebels, qui diu: per veure el meu fill he hagut de tornar a les meves arrels. Fem ara un cop d'ull a la portada de La Vanguardia, on un dels titulars, de fet, és un dels titulars que apareix, evidentment, a totes les portades dels diaris, les eleccions d'Andalusia. A La Vanguardia titulen: el Partit Popular perd la majoria absoluta a Andalusia i Vox serà decisiu. I també en portada, l'OMS aclara l'alerta sanitària per Ebola a la República Dominicana del Congo. Els experts veuen difícil controlar l'epidèmia per la seva extensió i la variant de virus implicada. El periódico: majoria catalana escriuen al Consorci de la Zona Franca. El pacte perquè Govern i Barcelona dirigeixin l'organisme encarrila els pressupostos. I també les execucions per pena de mort arriben al nivell més alt en 44 anys. Acabem i ho fem amb el diari Ara i la seva portada, on diuen: Moreno revalida la victòria però queda en mans de Vox. I també en clau esportiva, gran caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló. Aquests, doncs, són alguns dels titulars més destacats que podem trobar a les portades dels diaris d'avui, dilluns 18 de maig.
0: Gràcies, fins demà.
1: Que vagi bé, fins demà.
0: De seguida seguim al matí de 60 de Ràdio Marina amb bona música, també amb el repàs de l'actualitat de les darreres hores.
2: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
3: El Santa Susana Blues Festival a Terra Espai Susana. El divendres 22, Fira del Disc d'11 a 9. El dissabte 23, Globoflexia de 10:30 a 1:30. I a les 12:30, l'actuació d'Escaramanga. Passeja, balla i viu el blues. Entrada lliure. T'esperem a la Nacional 2, quilòmetre 673, Parc Comercial Espai Susana.
4: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
5: Una iniciativa de Vitaldent.
6: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
7: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
8: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambo, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
9: Entrades a entrapolis.com.
10: Matí 360.

En 7 minuts arribem a les 9 en punt del matí d'aquest dilluns. Fem una actualització de la informació sobre mobilitat i destaquem encara continua aquest quilòmetre de circulació amb retencions a la C60 a l'alçada d'Argentona, en aquest cas en sentit Mataró. També continua la retenció a Badalona, a la C31, la via que connecta al final de l'autopista del Maresme amb l'àrea metropolitana de Barcelona. A Badalona, com dèiem, en sentit Barcelona, i també circulació complicada com cada dia laborable amb els accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona des de la Selva i el Maresme, a vies com les Rondes o també el Nus de la Trinitat. A Rodalies, la línia R11, hi ha dos trens que sortien de Portbou i de Figueres a primera hora del matí en direcció a Barcelona i que circulen amb una demora d'entre 30 i 40 minuts a causa d'una incidència a l'estació de Vilamalla. I també recordem que la línia R1 recupera la totalitat del servei ferroviari a partir de les 10 de la nit entre Blanes i Massanet-Massanes des d'aquest dilluns fins ara. Aquest tram de Blanes a Massanet-Massanes es feia a partir de les 10 de la nit amb servei per carretera. A partir d'avui ja es fa amb... pot fer amb tren també. Cinc minuts és que tenim per fer un resum de l'actualitat de les darreres hores. L'Institut d'Assistència Sanitària ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Salt arran d'una investigació interna per un presumpte cas d'assetjament sexual. Els fets, avançats pel Diari de Girona, s'haurien detectat el novembre del 2024 a la unitat d'aguts de psiquiatria. Segons el centre, després d'activar el protocol de prevenció i gestió davant d'una possible situació d'assetjament, es va encarregar una investigació a una empresa externa. Les conclusions van determinar l'existència de conductes greus i es va acordar l'acomiadament d'un treballador. El rotatiu recull el testimoni de diverses professionals del servei que expliquen que els episodis denunciats inclourien comentaris de contingut sexual, agressions verbals i també agressions físiques. Algunes treballadores asseguren que la situació va provocar peticions de trasllat a altres serveis. Les afectades consideren que les mesures adoptades són insuficients i denuncien que hi hauria altres conductes inadequades dins el servei. Per la seva banda, l'Institut d'Assistència Sanitària afirma que ha posat en marxa mesures de reparació i acompanyament amb el suport d'una empresa especialitzada en processos restauratius. I ara ho comentàvem a la mobilitat. Renfe ha anunciat a través de les xarxes socials que la línia R1 de Rodalies de Catalunya recupera la totalitat del servei ferroviari a partir d'aquest dilluns 18 de maig. D'aquesta manera, els trens circularan en el tram de Blanes a Massanet-Massanes durant tot el dia, des de l'inici del servei fins a la seva finalització. Fins ara, a partir de les 10 de la nit, el servei en aquest tram es prestava per carretera, per unes obres de reparació i millora derivades del tall de principis d'any, quan un despreniment de terres a l'alçada de Tordera va obligar a tallar totalment la circulació dels convois. Més qüestions. Lloret de Mar ha posat en marxa aquest mes de maig una prova pilota als instituts del municipi per prevenir i detectar situacions de violència entre adolescents. El projecte s'està desenvolupant a l'Institut Coll i Rodés, l'Institut Escola Lloret i l'Institut Sant Quirze, impulsat conjuntament pels Departaments d'Igualtat, Tarda Jove i el Pla de Ciutadania. La proposta inclou intervencions setmanals als patis dels centres amb dinàmiques participatives, jocs i accions informatives per sensibilitzar l'alumnat sobre les violències masclistes i LGTBI-fòbiques i facilitar eines per identificar-les. A més, alumnes de tercer d'ESO participen en el servei comunitari vinculant-se al Punt Lila com a agents de prevenció i suport entre iguals. L'Ajuntament farà una avaluació de la prova pilot per estudiar la continuïtat del projecte i la seva possible ampliació el curs vinent a altres centres educatius del municipi. Dos minuts i mig i les 9 en punt del matí. Seguim a Lloret perquè ha inaugurat una exposició dedicada als orígens hotelers al municipi i a l'evolució del sector turístic al llarg de les darreres dècades. La mostra impulsada per l'Arxiu Municipal es pot visitar a la Casa de Cultura fins al 28 de maig. Hi participen 10 hotels de Lloret que han cedit objectes, fotografies i materials històrics relacionats amb els inicis del turisme a Lloret. Entre les peces destacades hi ha el primer ordinador que es va instal·lar en un hotel de la població als anys 80 o antics canelobres que s'utilitzaven durant els talls de llum. L'exposició també inclou postals, vaixells i imatges d'època que permeten repassar l'evolució del turisme i dels canvis socials i econòmics que ha viscut Lloret de Mar.
i Calella ja ha avançat alguns dels noms destacats de les barraques de la Festa Major de la Minerva d'aquest any. Del 22 al 27 de setembre passaran per l'embalat d'artistes com The Tallers, Els Catarres, la Banda Neon o la cantant calellenca Aina da Silva. La programació també inclourà grups de versions, orquestres i sessions de DJ amb concerts gratuïts pensats per tots els públics. I una última qüestió d'aquesta casa, en aquest cas, Ràdio Marina ha posat en marxa un nou canal de comunicació a WhatsApp amb l'objectiu d'arribar a nous públics i ampliar la difusió dels continguts informatius i d'entreteniment. A través d'aquest canal, l'emissora compartirà una selecció de notícies de proximitat, novetats musicals i propostes d'oci i cultura, tant de la programació de ràdio convencional com dels continguts publicats al portal digital marina360.cat. Amb aquesta incorporació, Ràdio Marina amplia la seva presència a plataformes digitals on ja disposa de canals a Telegram, perfils actius també a Instagram, Facebook i l'antiga Twitter a X.

0: Un apunt de l'àmbit general molt ràpidament. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta al Parlament d'Andalusia en les eleccions autonòmiques d'aquest diumenge. Amb el 97% dels vots escrutats, la formació liderada per Juanma Moreno obté 53 diputats, 5 menys que ara fa 4 anys, i es queda a 2 escons a la majoria absoluta. En canvi, en aquest escenari, Vox es consolida com a força clau per la governabilitat amb 15 diputats, un més que els anteriors comicis. El PSOE, encapçalat per María Jesús Montero, registra el pitjor resultat de la seva història a Andalusia, amb 28 escons, 2 menys dels que tenia fins ara. I acabarem amb la previsió del temps. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, nuvolositat que anirà en augment al llarg del dia. També poden aparèixer ruixats que poden ser puntualment i localment intensos. Temperatures màximes entre 18 i 20 graus a les hores centrals del dia. Arribem a les 9 en punt del matí.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 9.

0: Dilluns, dilluns, què tal? Bon dia, Montserrat Rico.
1: Bé, això que ho diguis dos vegades...
0: Va, per remarcar que és dilluns.
1: Ah, molt bé, molt bé. Per remarcar si no ho sabem, no?
0: Ah, sí, sí, no, jo sé de gent que s'ha llançat per sobre un cafè amb llet.
1: Imagina't. Sí, o s'ha ficat a dins. O s'ha ficat a dins. S'ha submergit.
0: Sí, també, també.
1: Directament. Mira, mira on te'l tinc.
0: Ves en compte, ves en compte, eh?
1: Què tal el cap de setmana? Bé?
0: Bé, bé, bé. Bé.
1: Molt bé.
0: Ben florit.
1: Ben florit.
0: Sí.
1: Sí? Vas apropar a Girona, a Sils...
0: A Sils, bàsicament.
1: Ah, molt bé, molt bé. I què tal?
0: Com deia l'alcalde de Sils, millor anar al Tocs de Flor de Sils, que es pot aparcar millor. No a Girona.
1: Potser no hi ha tantes aglomeracions.
0: No, també. No, està claríssim. Hi ha un bon ambient, molt maco, però clar, evidentment, molta més gent, per tant, es gaudeix molt de tot plegat.
1: Ah, molt bé, molt bé. Perfecte. Doncs què? Què fem?
0: Ah, no sé, tu diràs.
1: Home, jo tinc una Shakira preparada, perquè mira, la Shakira en aquesta ocasió no ve sola, eh?
0: No.
1: Doncs es torna a apropiar una altra vegada de la cançó de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
0: Ai, sí que hi ha Mundial aquest any, no?
1: Ah, sí. Llavors, què passa? Doncs que teníem encara aquell record del Waka Waka.
0: Ai,
1: on
0: sí.
1: Hi havia una relació allà incipient entre ella, Piqué, te'n recordes? Que hi havia
0: ostres,
1: com una complicitat.
0: Però des de fa com 15 o 20 anys,
1: l'escenari,
0: no?
1: Un montón. Doncs que ho protagonitza una altra vegada això, l'atenció, perquè és no només la banda sonora d'aquest Mundial, sinó que a més, per primera vegada es fa un espectacle de mig temps, com es fa a la Super Bowl, on ella serà la protagonista. Ella i Borna. L'anterior del que parlàvem es deia Waka Waka, li deu agradar aquesta mena de títols,
0: com
1: i en aquesta
0: dilluns,
1: ocasió
0: dilluns, no?
1: Es diu el tema Die Die. A veure com sona.
0: Major strong, strong. Die, die, tampoc és que s'escarrassi massa amb els noms, eh?
1: No,
0: waka,
1: no,
0: waka,
1: per,
0: die, die.
1: Per això mateix, vull dir que deu associar-ho, no? Però mira, sona graciós.
0: Sona espectacle de futbol. Sí.
1: Total, total. Això amb una mitja part pot estar molt, molt interessant. A banda de ser l'himne oficial de la Copa Mundial, volen recaudar 100 milions de dòlars al final de la Copa per proporcionar accés a l'educació de qualitat. Ja saps que ella, doncs, amb aquestes coses és una dona molt i molt solidària. Vol, doncs, apropar l'educació de qualitat, com dèiem, així com a l'esport, a nens de tot el món. I no només ella, sinó que la seva discogràfica Sony Music igualarà també els primers 250.000 dòlars com una donació. I a més, Shakira ha tingut un altre gest solidari, i és que dona un dòlar per cada entrada de la seva propera etapa de la gira Les Mujeres Ja No Lloren, que, home, això amb calarons són calés, eh? La veritat.
0: Són uns quants, sí.
1: Són uns quants, així que... Moltes gràcies a Shakira per continuar sent, doncs, així de solidària i a veure si posarà també música a aquest estiu 2026 amb aquest Die Die.

0: Clàssic entre els clàssics, Candy Station, Young Hearts Run Free. Segur que t'agrada, eh, Joan Bosch? Bon dia.
1: Sí, això em sembla que és d'una pel·lícula, eh?
0: O de dos, no? Això t'ho dirà la Montse Rico.
2: Sí, això pertany a la banda sonora de Romeo i Julieta, la pel·lícula de Baz Luhrmann.
1: I també a Priscila, la reina del desierto.
2: Ah, hombre, clar, aquesta és posterior, aquesta és molt més recent. Sí, sí, sí, sí. Home, clar, és que és així, la música així canyera, la música...
1: Discotequera,
2: eh? Una mica queer,
0: Estudio 54. Una mica Estudio 54, eh?
1: Exacte.
0: Joan, què tal? Bon dia. Com estàs?
1: Com esteu?
2: Doncs mira, de dilluns, com deia abans el Josep Lluís. Avui no és dilluns, avui és dilluns. Què?
0: Sí.
1: Duplicat.
2: Diu, bon dia, dilluns. Avui és dilluns. Dic, vale, doncs vinga.
0: Bueno, per remarcar que és un dilluns i que és un dilluns d'aquells dilluns. Bueno, clar, sí.
1: Ja sé que has vist moltes flors a Sils.
0: Home, i tant. Sí.
1: No ho sabia que hi hagués temps de flors també a Sils, de veritat.
0: Sí, ja fa ben bé 15 anys que ho fan, eh?
1: Està bé. He d'anar més sovint per Sils. Jo només hi he parat amb el tren i...
0: Doncs escolta, aprofita que tenen una de les millors estacions de Rodalies de les Comarques Gironines.
1: Sí.
2: I funciona, a més a més? Perquè, clar, tenir-la no vol dir que funcioni.
0: Una cosa, a veure, l'estació per si mateixa no funciona ni deixa de funcionar. I que és maca. Una cosa,
2: vull dir que arriben trens i surten a l'hora i aquestes coses?
0: No, això no depèn de l'estació, però que els trens arriben i paren, segur.
2: Vale, vinga.
1: Va, parlem de trens.
2: Sí,
1: escolta. Demà tinc a un estudiant de Pineda que ha demandat a Rodalies 9.000 euros perquè els ha denunciat pels retards, les cancel·lacions que li han provocat ansietat, pèrdua d'oportunitats acadèmiques i fins i tot haver de marxar del Maresme per continuar els estudis.
2: Mira, Joan, ja estava trigant. Perquè a mi m'estranya molt que no hi hagi ningú de tots els damnificats, entre cometes, que no hagin optat per aquesta via. I si això sienta precedente...
1: Sí.
2: Ai. Perquè serà una allau, eh? Vull dir, la gent començarà a demandar. Això està clar. Déu-n'hi-do.
1: Es diu David Pujol. Vaja, la setmana passada vaig veure que sortia a tot arreu, a TV3,
0: sí.
1: A totes les ràdios, i vaig contactar amb ell a través d'X, de Twitter, i sí, vaig parlar amb ell. És un noi encantador, que dius, ostres, jo a la meva edat, si m'hagués hagut de plantejar tota aquesta iniciativa que porta ell... És que és increïble, ho trobo genial, eh? O sigui, no...
2: Quina edat
1: trobo
2: té?
1: Trobo estrany que més gent no hagi pogut fer.
2: Quina edat té, Joan?
1: Em sembla que té 16 o 17 anys.
2: Imagina't.
1: O 18. Sí.
2: Ja està plantant cara a Rodalies. Ai, Déu meu.
0: Sí. Què més per aquesta setmana, Joan?
1: Tu, molt Maresme aquesta setmana. Mira, parlarem amb el Consell Comarcal del Maresme perquè ja sabeu que han alertat ja fa... mesos, han fet un estudi que alerten que les rieres del Maresme són una bomba de rellotgeria.
0: Sí, en vam parlar al Matí de 60 fa unes setmanes.
1: Exacte. Doncs aquesta setmana en parlarem perquè diguem-ne que la situació és greu i afecta a unes 7.000 persones i si algun dia passa alguna cosa, aquí tothom sortirem escaldats, m'entens?
2: Mm-hmm. Aquí vam anunciar que aquest estiu o finals de primavera es podia produir un altre, almenys és el que deien els meteoròlegs, un altre El Niño.
1: Sí,
2: vull dir que...
1: Cuidao. Sí. I avui parlarem amb el director del millor càmping d'Espanya, de l'estat espanyol, que és la Ballena Alegre de Sant Pere Pescador, aquest títol. Al càmping hi caben unes 8.000 persones, que aviat has dit.
0: 8.000 persones?
1: 8.000.
0: Això són més habitants que Vidreres.
2: I te'n vas de vacances a un lloc on hi ha 8.000, sí. Convius amb 8.000 persones?
1: Aquesta és la pregunta que farem. O sigui, aquesta tarda la pregunta serà, quan aneu de vacances, càmping, hotel o apartament? Comenceu a contestar.
2: Home, jo, si puc, rotllo apartament, si puc.
0: Jo vull un llit, o sigui, o apartament o hotel.
2: Hotel, clar.
1: Jo hotel. Jo, sabeu quin és el millor invent que s'ha fet mai en la vida?
2: Ai.
0: No sé.
1: No.
2: El matalàs? No,
1: no.
2: No sé.
1: No. El no molesten dels hotels. Ah. A un càmping no ho pots posar perquè no funciona.
0: No. El don't disturb.
1: No.
2: A mi m'han entrat a l'habitació, amb el d'en Dester penjat.
1: Sí,
2: sí,
1: sí. I com estaves? Com estaves? Visible?
2: Home, doncs... no sé, mitges, què vols que et digui? Vaig haver de fer un... Saps? I de seguida van recular. Però, clar, és allò de...
1: Està gravada aquesta situació?
2: No, home. No. Bueno, no ho sé si a l'hotel tenen... Espero que no.
0: Home, a les habitacions no. No.
2: Espero que no.
1: Bueno. Doncs aquesta setmana anirem per aquí, més o menys.
2: Molt bé, molt bé. Tu ja mirant cap a les vacances, Transports, llocs d'estada... Fantàstic, fantàstic.
0: Molt bé, Joan.
1: Molt bé, família.
0: Bona setmana i bon dilluns, sobretot.
2: Exacte.
1: Adéu-siau.
2: Adéu.
0: Apa, que vagi bé.

Aquest so és el so d'Obeses, una banda que tots coneixem, que ens arriba directament des de Tona. Comencem setmana amb música feta aquí, música feta a casa, perquè Obeses presenta nou disc i es diu L'Ai al cor, i és el seu sisè àlbum d'estudi.

Arriba aquest sisè disc després de 6 anys de sequera. Aquest nou disc d'Obeses ja és una realitat. Està concebut en dues parts que es diran sístole i diàstole. Amb la suma d'aquestes dues parts, la banda, doncs, pel que sembla, culmina la fita artística, diuen, més ambiciosa fins a la data. 14 cançons que recullen l'experiència i el saber d'una banda veterana. Hem de recordar que porten 16 anys de trajectòria.

0: recordo una miqueta el Guillem i el Kiwi, però a la catalana, almenys amb aquestes noves cançons o almenys amb aquest amor artificial. Què se suma? Doncs mira, per una banda, la saviesa de l'Arnau Tordera, composant les cançons, la maduresa d'una banda de 16 anys que donen molta experiència i que es tradueixen en una experiència musical molt eclèctica, molt variada, rica, revolucionària, on el grup usonenc es demostrarà que fer cançons és tot un art i l'estil. Doncs, home, tampoc el podem definir amb un estil concret, perquè estilísticament obeses et convida a un viatge de contrastos. Poden tenir cabuda el med a l'extrem, la música tradicional, l'electrònica, el cabaret, el pop sofisticat i fins i tot la música de circ. Així que ens podem trobar amb un disc absolutament diferent. De fet, ja ho tens. O sigui, aquest sona absolutament diferent a l'anterior, eh? Això es diu Potser no ho hauríem d'haver vist. I potser ho hauríem d'haver vist. I aquí ho veses cantant amb la Magalí Seré.
1: Ja em marcaria a l'oficina. Era el tema preferit perquè no ens van dir res.
0: Ja han tingut dos avançaments, Pol Salera i Virolai, i han generat doncs, un ressò que demostra una vegada més que aquesta banda obeses és una de les propostes més singulars, podríem dir, de la música catalana, on de vegades tenim la sensació que moltes propostes que ens arriben sonen de manera molt similar. Obeses sona realment diferent. Aquesta referència, doncs, a més, compta amb col·laboradors de luxe, com la que dèiem, la que escoltem, Magalí Seré, Joan Pau Comelles, la cobla de tres quarts Bufalodra o la coral Canigó. Nou disc per Obeses, que s'ha presentat doncs, fa molt poques dies, aquest passat 17 de maig.

0: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes, i a sunyeriluminacion.com.
1: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
2: Busques confiança, qualitat, preu i garantia sobre rodes? A edificar.com tens una àmplia gamma de vehicles seminous i d'ocasió. Revisats, cuidats i amb 3 anys de garantia. Segur que hi trobes el cotxe que busques. edificar.com, a Fornells de la Selva i Girona. Són de confiança. Són d'aquí.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
5: Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec.

0: a Protec de Blanes, al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
2: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 2527 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernès i Voltresa 8 de Girona.
3: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vin al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio Marina. Pugem al DeLorean.
5: Dilluns 18 de maig comencem setmana encarregant a la nostra màquina del temps que ens duï de viatge com cada dia, així que tots a punt... Som-hi, que anem a l'any 1985. Uau!

0: Aquests els vaig veure.
1: Ai, quina ràbia que em fas.
0: Fent de taloners de Pretenders. O sigui, quan el Jim Kerr...
1: O sigui, vas veure aquests i Pretenders.
0: I Pretenders, sí. Quan llavors es feien aquestes coses tan bèsties, tan brutals. Per què? Perquè eren taloners de Pretenders? Perquè en aquella època Jimmy Kerr i Chrissy Hynde estaven junts. Ah. Amb la qual cosa, com que, bueno, hi havia... Doncs anaven de gira junts, cosa que
1: no oblidaré mai.
0: Això va, anem per feina, retrocedint 40 anys, el que dèiem, any 1985, del dia com avui, un 18 de maig, moment en què una conegudíssima banda escocesa liderava tots els rànquings. Jimmy Kerry i la seva banda Simple Minds estaven al número 1 a la llista Billboard Hot 100 dels Estats Units amb aquest Don't You Forget About Me, una cançó que curiosament no va ser inclosa en un àlbum de la banda, només apareixia en recopilacions. Això és una d'aquelles coses estranyes. Si busques aquesta cançó en un àlbum en concret, doncs no hi és. És un tema que només es va incloure amb àlbums recopilatoris. I aquesta cançó, que va donar la volta al món diverses vegades, va ser escrita per Keith Forsey, qui va guanyar un Oscar per Flashdance Warfillen, i Stephen Schiff, el guitarrista i compositor de la banda de Nina Hagen. O sigui, una combinació, una banda realment espectacular. Aquesta cançó va ser inclosa també, jo crec que d'aquí part de la seva popularitat, a la banda sonora d'una pel·lícula de culte, The Breakfast Club, de l'any 1985, una pel·lícula per adolescents escrita i dirigida per John Hughes. La seva trama mostrava cinc joves, dues noies i tres nois, cadascun representant diferents clichés de qualsevol institut, que a mesura que passen junts un dissabte, que estaven castigats a la biblioteca del centre, descobreixen que tenen més coses en comú del que es pensaven. El film s'ha convertit en tot un clàssic i la seva banda sonora, en part, està clar que contribueix.

0: Per mi aquesta cançó ho té tot. Per mi aquesta cançó és rodona, absolutament rodona. Així que la deixem de fons per fer doncs, una altra aturada en el temps. Està clar que per alguns fans poder pagar de vegades xifres astronòmiques per aconseguir objectes, obres o qualsevol cosa relacionada amb l'artista que admiren, doncs la veritat és que no costa gaire. Tal dia com avui del 2011, el manuscrit de la cançó Lucy in the Sky with Diamonds, escrita per John Lennon, es va vendre per $237,132 en una subhasta als Estats Units. Més de... quasi $250,000 al manuscrit d'aquest tema, mític. Això, doncs, es feia al Teatre Savant, a Beverly Hills, clar. Si s'arriba a fer potser aquesta subhasta en un altre lloc, aconsegueixen menys, però te'n vas a Beverly Hills, és lògic que els fans tinguin una miqueta de... es va incloure doncs, a la banda sonora de l'àlbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de l'any 1967, tot i que van especular que la cançó tractava sobre l'LCD, els Beatles ho van negar i Lennon, per això del viatge de Lucy en el cel i tot això, Lennon va afegir que provenia d'una imatge que el seu fill Julian havia dibuixat d'una companya de classe anomenada Lucy Boden, que va morir de lupus l'any 2009. Però encara hi ha més. Escolta això. La cosa va de subhastes, eh? Avui acabem amb Nirvana. Som a una altra subhasta també a Nova York, un 18 de maig de 2019. Un suèter que va fer servir Kurt Cobain durant la seva darrera sessió de fotografies amb Nirvana es va vendre per $75,000 en una subhasta de Nova York. Aquell mateix dia també es va vendre per $23,000 la llista de cançons escrita a mà per Cobain d'un concert de Nirvana. Saps aquella... La llista que fan dels temes que tocaran, doncs allò, simplement,
1: sí,
0: la llista, l'escaleta de les cançons
1: del concert,
0: del concert es va vendre per $23,000. Això, doncs, era uns anys després, era a Washington, l'abril del 1997. Sembla? A més, ens quedem avui.

0: Matí 360.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: El diumenge 31 de maig vine a descobrir Arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la fira d'artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la gran cercavila recorrerà els carrers del centre del poble. No t'ho perdis! Més informació a visitarbúcies.com.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: Com la pizza del pomodoro.
5: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

0: Va, que marxem, queden 4 minuts per les 10 i...
1: Molta. Avui hem començat amb el Dai Dai, el tema de Shakira i Burna Boy, la cançó oficial de la Copa Mundial de la FIFA, i això ens ha inspirat per fer tres propostes d'himnes esportius. El primer d'aquests és el de Katy Perry, es diu Rise, i va pertànyer, va servir de banda sonora als Jocs Olímpics de Rio del 2016.
0: Va, el següent també és molt mític i, a més, és una cançó molt i molt coneguda, no?
1: Sí, a més, aquesta sí que no té una vent en concret perquè això està associat a l'època daurada del Barça, està relacionat amb l'univers Barça-Guardiola i no podem, doncs, evitar que se'ns posi la pell de gallina cada vegada que escoltem aquest Viva la Vida de Coldplay.
0: I un altre himne, sense cap mena de dubte...
1: Tampoc està associat a cap event, perquè no. A cap i a tots, perquè aquest We Are the Champions, aquest tema de Queen, la veritat és que sona a qualsevol estadi del món, en qualsevol ocasió del món. Així que aquestes són les tres propostes d'aquesta setmana. Himnes esportius o associats a l'esport. Són, doncs, el lema de la cançó de la setmana de la propera setmana, no d'aquesta, sinó de la setmana vinent.
0: Exactament. Al canal de Telegram, l'enquesta disponible d'aquí uns minuts per poder votar. Apa, bon dilluns, eh?
1: Bon dilluns, adéu.
0: Adéu.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 10.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: L'Institut d'Assistència Sanitària ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Sal arran d'una investigació interna per un presumpte cas d'assetjament sexual. Els fets avançats pel Diari de Girona s'haurien detectat al novembre del 2024 a la unitat d'aguts de psiquiatria. Segons el centre, després d'activar el protocol, es va encarregar amb una investigació a una empresa externa. Les conclusions van determinar l'existència de conductes greus i es va acordar l'acomiadament del treballador. El rotatiu recull el testimoni de diverses professionals del servei que expliquen que els episodis denunciats inclourien comentaris de contingut sexual, agressions verbals i també agressions físiques. Algunes treballadores asseguren que la situació va provocar peticions de trasllat a altres serveis. Les afectades consideren que les mesures adoptades són insuficients i denuncien que hi hauria altres conductes inadequades dins el servei. I Lloret de Mar ha inaugurat una exposició dedicada als orígens hotelers del municipi i a l'evolució del sector turístic al llarg de les darreres dècades. La mostra impulsada per l'Arxiu Municipal es pot visitar a la Casa de la Cultura fins al 28 de maig. Hi participen 10 hotels del municipi que han cedit objectes, fotografies i materials històrics relacionats amb els inicis del turisme a Lloret. I en clau general destaquem que el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta al Parlament d'Andalusia en les eleccions autonòmiques d'aquest diumenge. Amb el 97% dels vots escrutats, la formació liderada per Juanma Moreno obté 53 diputats, 5 menys que ara fa 4 anys, i es queda a 2 escons de la majoria absoluta. En aquest escenari, Vox es consolida com a força clau per a la governabilitat amb 15 diputats, un més que en els anteriors comicis. El PSOE, encapçalat per María Jesús Montero, registra el pitjor resultat de la seva història a Andalusia amb 28 escons, 2 menys dels que tenia fins ara. Hi ha el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Avui dilluns, de cel mig cobert amb nuvolades que també poden deixar ruixats que poden arribar a ser localment intensos. Les temperatures màximes se situen entre els 18 i els 20 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
4: Fórmula 360. Amb Montse Rico.

0: Un tema que ens recorda una mica l'època d'aquell famós Bow. Quina col·laboració més espectacular. Dues generacions de música dance. Per una banda, Sabrina Carpenter. Ella representa, doncs, l'actualitat. En contrast amb aquesta Madonna, aquesta reina del pop. I una novetat amb la que comencem aquesta col·laboració d'elles dos es diu Bring Your Love.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina. Escolta'ns a marina360.cat.
1: Dilluns 18 de maig i aquí som al teu costat amb la millor música fins la 1 en punt.

0: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef, Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. I esperem.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
2: Com?
1: Cui, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Ei, encara et compliques fent recerca de productes electrònics sense cap garantia ni assessorament? A Z Electrònica ho tenim tot per la teva llar i negoci. Tot en electrònica, telecomunicacions, tecnologia especialitzada i sistemes de seguretat. Z Electrònica des del 2011. La garantia i assessorament professional que busques per trobar tot allò que necessites. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zelectronica.com.
5: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine a seu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
7: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
6: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
7: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat.
8: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
9: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: I aquesta és l'energia que transmeten. I és que ells també ens han robat el cor. Atents a aquesta banda, es diu Banda Neon. Anem de dilluns, però amb alegria. 10 del matí, 20 minuts.
1: Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Andrea Díaz, que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
2: Diputació de Girona.
0: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susana. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609-85-51-50.
3: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari. Solucions per la llar. Perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat. Canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà. De dilluns a divendres, de 2:15 a 2:15. Sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño. Amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972-379-379.
4: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
5: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada mes, un nou tema al Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972-33-45-00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina, sempre al

Està clar que en aquest primer àlbum debut en solitari de Damiano, David s'ha sabut envoltar dels millors. Tila, per una banda, i per l'altra, gran guitarrista, productor i excomponent de Chic, Nile Rodgers. Així de bé sumant en aquest...

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 euros. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
5: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
6: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Aquí el tens, un dels nominats a cançó de l'estiu, aquest Favorite Dream, el més nou d'Alex Warren.
1: Escolta'ns per internet, www.marina360.cat.
0: Ràdio Marina. 8 minuts i escaig per l'hora en punt, per arribar a les 11.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 11.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Lloret de Mar ha posat en marxa aquest mes de maig una prova pilota als instituts del municipi per prevenir i detectar situacions de violència entre adolescents. El projecte s'està desenvolupant a l'Institut Coll i Rodés, l'Institut Escola Lloret i també l'Institut Sant Quirze, impulsat conjuntament pels Departaments d'Igualtat, Tarda Jove i el Pla de Ciutadania. La proposta inclou intervencions setmanals als patis dels centres amb dinàmiques participatives, jocs i accions informatives per tal de sensibilitzar l'alumnat sobre les violències masclistes i LGTBI-fòbiques i facilitar eines per tal d'identificar-les. A més, alumnes de tercer d'ESO participen en el servei comunitari vinculant-se al punt Lila com a agents de prevenció i suport entre iguals. L'Ajuntament farà una avaluació de la prova pilot per estudiar la continuïtat del projecte. Calella ja ha avançat alguns dels noms destacats a les barraques de la Festa Major de la Minerva d'aquest any. Del 22 al 27 de setembre passaran per l'embalat artistes com The Tyats, Els Catarres, la banda Neon i també la cantant calellenca Aina da Silva. La programació també inclourà grups de versions, orquestres i sessions de DJ amb concerts gratuïts pensats per a tots els públics. L'Ajuntament destaca la voluntat de consolidar les barraques com un dels espais centrals de la Festa Major i una de les cites festives de referència al Maresme. I en clau general destaquem que Catalunya va tancar el 2025 amb més de 138.000 instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en funcionament, segons les dades de l'Institut Català d'Energia. En conjunt, aquestes instal·lacions sumen una potència instal·lada de més de 1.634 megawatts. Durant l'últim any es van posar en marxa prop de 15.000 noves instal·lacions, un 12% més que l'any anterior. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns de nuvolades i també ruixats amb temperatures màximes que varien entre els 18 i els 20 graus. Demà dimarts s'obriran més clarianes. De moment això sota us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
4: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Ràdio.

0: deixar d'estar una promesa. Ha vingut tota una realitat gràcies al Grammy, al seu primer àlbum, Olivia.
1: Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat
0: 11 del matí, 6 minuts, després de les notícies, Ed Sheeran i Justin Bieber. Després d'Olivia, Olivia Dean no està gens mal.

0: Matí 360.
1: L'Institut d'Assistència Sanitària ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Salt arran d'una investigació interna per un presumpte cas d'assetjament sexual.
2: El conjunt de Mosgasca no ha pogut classificar-se pels play-off d'ascens, tot i la victòria aquest cap de setmana en el derbi davant de la Juventus Lloret. Va ser per un marcador de 2-3. Tot i la victòria, com diem, els lloretencs acaben la temporada en el tercer lloc de la classificació i sense la possibilitat de disputar el play-off d'ascens a la Lliga Elite.
3: Un partit raro perquè estàs jugant però estàs pendent d'un altre partit ja que no depens de tu i bueno, crec que no vam acabar d'estar del tot bé, però ells també es notava que no jugaven res.
4: El Partit Popular perd la majoria absoluta a Andalusia i Vox serà decisiu.
5: Aquests els vaig veure.
6: Ai, quina ràbia que fas.
5: Fent de taloners de Pretenders. Per què? Per què eren taloners de Pretenders? Perquè en aquella època Jimmy Kerr i Chrissy Hynde estaven junts. Ah. Amb la qual cosa, com que bueno, hi havia tema, doncs anaven de gira junts.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
2: Home.
1: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic. Diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
5: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
4: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
5: Escolta cada tarda De cap a cap. De dilluns a divendres de 4 a 7 a Ràdio Marina i a marina360.cat. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
6: Inspirats pel temps de flors per la primavera, tres propostes musicals i florals teníem aquesta setmana, relacionades, esclar, amb les flors. El primer tema, l'Endless Summer Vacation, un tema del 2023, el 8è àlbum d'estudi de Miley Cyrus, i el tema Flowers, amb un 30% dels vostres vots en tercera posició. Frec a frec han estat les votacions aquesta setmana amb comptadors realment igualats. En segona posició, Bon Jovi, un clàssic del 92, Bed of Roses, des del seu cinquè àlbum Keep the Faith. Per tant, la nostra tercera proposta, que ha superat el 32% de Bon Jovi, amb un 38%, un altre clàssic. En aquest cas, el de l'Oreja de Van Gogh, un tema del 2003, des de l'àlbum Lo que te conté mentre te hacías la dormida. És un dels seus temes insígnia, Roses. Una oreja que encetava aquesta setmana la seva fantàstica gira i jugava a casa, ho feia a Bilbao, amb un doble concert. No ha arrencat la cosa del tot de cara, però estem convençuts que aquesta gira reafirmarà d'una manera contundent la tornada de Maya Montero a l'Oreja de Van Gogh. Rosa és una història de desamor atemporal que s'ha convertit en un dels grans himnes de l'Oreja de Van Gogh, que va enamorar tota una generació i que continua enamorant, i que gràcies a un 38% dels vostres vots és la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Roses, un tema que va veure la llum al setembre de 2003 i que va catapultar a la fama a Amaia Montero i La Oreja de Van Gogh. Amb el 38% dels vostres vots és la nostra cançó de la setmana.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambo, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
2: Entrades a antrapolis.com.
3: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
4: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
5: Com la pizza del pomodoro.
6: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
4: Jerry, te quiero,
5: a Lloret Pizzeria
4: i Pomodoro.
7: Arriba el Girostudi, un projecte innovador de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya que impulsa una nova manera de fer salut pública de proximitat.
8: Hi participaran unes 4.000 persones de 18 municipis gironins d'entre 16 i 79 anys.
7: I les dades que obtindrem ens permetran ajustar les polítiques socials, ambientals i de salut a la realitat de cadascun dels nostres municipis.
8: Si et truquem, digues que sí.
7: La teva participació és clau.
8: Girostudi, el gir que impulsa la nostra salut.
9: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

A la recerca d'un nou ídol, a la recerca de tot un clàssic, ens trobem de cara amb Bonnie Tyler. I una altra d'aquelles cançons que s'ha utilitzat com a banda sonora d'un munt de pel·lícules. Entre

0: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
1: Aquest heroi de la música té un nou disc que es diu D'Art Romàntic, per a nosaltres. En aquests moments viatgem pràcticament als seus inicis. D'això en fa ja... 16 anys. Bruna Mars.

0: ¿Estás buscando tu hogar o segunda residencia? Ven a conocer el residencial Los Jardines de Ibérica de Construcciones. El complejo residencial en Blanas con la excelencia arquitectónica, el confort y el diseño innovador que deslumbra a los compradores más exigentes. Últimas viviendas, trasteros y parkings en venta. Hacía tu reserva. Infórmate ahora en ibéricadeconstrucciones.com y en el teléfono 613 60 70 78. Construir nuestra pasión. Residencial Los Jardines.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
3: La Masia Tordera.
4: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera, viu la música i la màgia de Julio Iglesias.

0: sempre al teu costat.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 12.
4: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina, serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Catalunya, el País Valencià, les Balears, Andalusia i Múrcia han reclamat a la Unió Europea una reforma urgent de la política pesquera mediterrània i una simplificació de la normativa que afecta el sector. Les cinc regions han enviat una carta conjunta a la Comissió Europea denunciant que la regulació actual imposa obligacions desproporcionades a la flota artesanal i aplica criteris pensats per a pesqueries atlàntiques. Els governs mediterranis demanen que la normativa europea reconegui les particularitats de la pesca costanera. També reclamen flexibilitzar els controls, revisar el sistema de càlcul de l'esforç pesquer i augmentar els recursos econòmics europeus per tal de garantir la viabilitat del sector. I Ràdio Marina ha posat en marxa un nou canal de comunicació a WhatsApp amb l'objectiu d'arribar a nous públics i ampliar la difusió dels seus continguts informatius i d'entreteniment. A través d'aquest canal, l'emissora comparteix una selecció de notícies de proximitat, novetats musicals i propostes d'oci i cultura, tant de la programació de ràdio convencional com dels continguts publicats al portal digital marina360.cat. I en clau general destaquem que una de cada cinc consultes a l'atenció primària es va fer amb el sistema e-consulta l'any passat. Són dades del Servei Català de la Salut obtingudes per l'ACN. Entre gener i octubre del 2025 es van fer 8,9 milions de peticions a la primària a través de La Meva Salut i les consultes presencials van ascendir a 34,1 milions. Els usuaris mensuals de La Meva Salut s'han multiplicat per 15 respecte abans de la Covid. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts, núvols baixos que deixaran el cel poc tapat durant tota la jornada. Les temperatures màximes se situaran entre els 22 i els 24 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
8: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
7: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
5: Fórmula 360, amb Montse Rico.

0: Matí 360.
1: L'Institut d'Assistència Sanitària ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Salt arran d'una investigació interna per un presumpte cas d'assetjament sexual.
2: El conjunt de Mosgasca no ha pogut classificar-se pels play-off d'ascens, tot i la victòria aquest cap de setmana en el derbi davant de la Juventus Lloret. Va ser per un marcador de 2-3. Tot i la victòria, com diem, els lloretencs acaben la temporada en el tercer lloc de la classificació i sense la possibilitat de disputar el play-off d'ascens a la Lliga Elite.
3: Un partit raro perquè estàs jugant però estàs pendent d'un altre partit ja que no depens de tu i bueno, crec que no vam acabar d'estar del tot bé, però ells també es notava que no jugaven res.
4: El Partit Popular perd la majoria absoluta a Andalusia i Vox serà decisiu.
5: Aquests els vaig veure.
6: Ai, quina ràbia que fas.
5: Fent de taloners de Pretenders. Per què? Per què eren taloners de Pretenders? Perquè en aquella època Jimmy Kerr i Chrissy Hynde estaven junts. Ah. Amb la qual cosa, com que bueno, hi havia tema, doncs anaven de gira junts.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marítim.

0: do that? Why do I do that? Why do I do that? Yeah!
1: Una veu espectacular i una teatralitat important en les seves actuacions. Potser per això ha estat la triada per ser la que conduirà a la 79a gala dels Premis Tony, els premis més prestigiosos de teatre, que ben aviat el 7 de juny se celebrarà al Radio City Music Hall. Ella, mestra de cerimònies, Pink. Encantats si t'acabes d'afegir, si ets aquí al nostre costat. Salutacions des de Ràdio Marina. Estem encetant setmana, va. Dilluns 18 de maig de 2026.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
4: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu, perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
5: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo, llata de vedella 15,50 euros al quilo, xurrasco de vedella 17,95 euros quilo, aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
7: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Homes, no crec. Pluja, qui sap, perquè la veritat és que la cosa pinta malament. It's Raining Men, la versió de Jerry Halliwell.
1: Sempre al teu costat.
0: Una de les espais... recuperant aquest... It's Raining Men. 12:22.

0: canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà, de dilluns a divendres, de 2:15 a 2:15, sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño, amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972 379 379.
1: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
2: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
3: L'has portat al dentista?
2: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
3: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
4: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
6: El diumenge 31 de maig, vine a descobrir arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la fira d'artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la gran cercavila recorrerà els carrers des del centre del poble. No t'ho perdis. Més informació a visitarbúcies.com.
7: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.
8: L'agenda de Ràdio Marina.
9: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
10: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb el cicle de concerts Música a l'Esperança, que es fa tots els divendres de maig a les 10 de la nit a la Capella de l'Esperança. I també destaquem l'exposició Espècies invasores marines, l'amenaça silenciosa, que es pot visitar fins a final de mes, fins al 30 de maig, a la Casa Saladrigues. A Lloret de Mar recordem que s'estan celebrant les jornades gastronòmiques de l'arròs fins a finals d'aquest mes de maig i participen 18 establiments diferents i també l'Escola d'Hostaleria. I encara a Lloret destaquem l'exposició sobre l'evolució dels establiments hotelers de Lloret, que es pot visitar a la Casa de la Cultura fins al 28 de maig. A Malgrat de Mar, aquest dissabte, dia 23, se celebra la Malgrat Shopping des de les 10 del matí amb diferents activitats programades. I a Santa Susana destaquem aquest cap de setmana, el dia 22 i 23 de maig, el Susana Blues Festival. I acabem a Tordera perquè aquest 24 de maig tenim un concert benèfic a càrrec de Fil de Gospel, que es farà a l'església a partir de les 6 de la tarda.
8: L'agenda de Ràdio Marina.
9: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
11: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

En el seu moment van dir que aquesta és una d'aquelles cançons de furgoneta, de festival, tot un himne per commemorar el pop del país des d'un àlbum que editaven el 2016 i que es deia El Peor Grupo del Mundo. Enguany, Sidonie ens ha donat bones notícies i és que per primera vegada ha mostrat tot un àlbum cantat en català als

0: Música de tots els estils. Perquè no t'avorreixis. Siguis on siguis. 4 minuts per 3 quarts d'una. Més digues, Sidoni.
1: Fórmula 360. Amb Montse Rico.
0: Canviem d'estil, clarament. De Sidoni a Benson Boone amb aquest Mystical. Magical.

0: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
1: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? Aquadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Aquadis Andreu, carretera nacional 2, 2527 de Fornells de la Selva i també a Aquadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Goltresa 8 de Girona.
2: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense

0: pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
1: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susanna. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: bé la teva i la meva festa s'acaba perquè només queden 4 minuts perquè arribi la nostra companya amb les notícies. Per tant, què et sembla si ens retrobem demà a la segona hora del matí, 3:60? La festa, però, la festa a la que ens convidava en Joan Dausà és al teu costat, ja ho saps, les 24 hores del nostre dia. Salutacions de Montserrico. Ves en compte amb aquestes pluges sobtades. I vinga, bon dilluns.
1: Fórmula 360 amb Montserrico.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: És la una.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: L'Institut d'Assistència Sanitària ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Sal arran d'una investigació interna per un presumpte cas d'assetjament sexual. Els fets avançats pel Diari de Girona s'haurien detectat al novembre del 2024 a la unitat d'aguts de psiquiatria. Segons el centre, després d'activar el protocol, es va encarregar amb una investigació a una empresa externa. Les conclusions van determinar l'existència de conductes greus i es va acordar l'acomiadament del treballador. El rotatiu recull el testimoni de diverses professionals del servei que expliquen que els episodis denunciats inclourien comentaris de contingut sexual, agressions verbals i també agressions físiques. Algunes treballadores asseguren que la situació va provocar peticions de trasllat a altres serveis. Les afectades consideren que les mesures adoptades són insuficients i denuncien que hi hauria altres conductes inadequades dins el servei. I Lloret de Mar ha inaugurat una exposició dedicada als orígens hotelers del municipi i a l'evolució del sector turístic al llarg de les darreres dècades. La mostra impulsada per l'Arxiu Municipal es pot visitar a la Casa de la Cultura fins al 28 de maig. Hi participen 10 hotels del municipi que han cedit objectes, fotografies i materials històrics relacionats amb els inicis del turisme a Lloret. I en clau general destaquem que el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta al Parlament d'Andalusia en les eleccions autonòmiques d'aquest diumenge. Amb el 97% dels vots escrutats, la formació liderada per Juanma Moreno obté 53 diputats, 5 menys que ara fa 4 anys. Es queda a 2 escons de la majoria absoluta. En aquest escenari, Vox es consolida com a força clau per a la governabilitat amb 15 diputats, un més que en els anteriors comicis. El PSOE, encapçalat per María Jesús Montero, registra el pitjor resultat de la seva història a Andalusia amb 28 escons, 2 menys dels que tenia fins ara. Hi ha el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Avui dilluns, de cel mig cobert amb nuvolades que també poden deixar ruixats que poden arribar a ser localment intensos. Les temperatures màximes se situen entre els 18 i els 20 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: 360.
1: L'Institut d'Assistència Sanitària ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Salt arran d'una investigació interna per un presumpte cas d'assetjament sexual.
2: El conjunt de Mosgasca no ha pogut classificar-se pels play-off d'ascens, tot i la victòria aquest cap de setmana en el derbi davant de la Juventus Lloret. Va ser per un marcador de 2-3. Tot i la victòria, com diem, els lloretencs acaba la temporada en el tercer lloc de la classificació i sense la possibilitat de disputar el play-off d'ascens a la Lliga Elite.
3: Un partit raro perquè estàs jugant però estàs pendent d'un altre partit ja que no depens de tu i bueno, crec que no vam acabar d'estar del tot bé, però ells també es notava que no jugaven res.
4: El Partit Popular perd la majoria absoluta a Andalusia i Vox serà decisiu.
5: Aquests els vaig veure.
6: Ai, quina ràbia que em fas.
5: Fent de taloners de Pretenders. Per què? Perquè eren taloners de Pretenders? Perquè en aquella època Jimmy Kerr i Chrissy Hynde estaven junts. Ah. Amb la qual cosa, com que bueno, hi havia tema, doncs anaven de gira junts.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
3: Com?
2: Cui, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i el...
5: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
6: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine a seu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
2: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
3: Diputació de Girona.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
5: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
5: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
6: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
7: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
8: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
9: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
3: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
4: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good phone.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Lloret de Mar ha posat en marxa aquest mes de maig una prova pilota als instituts del municipi per prevenir i detectar situacions de violència entre adolescents. El projecte s'està desenvolupant a l'Institut Coll i Rodés, l'Institut Escola Lloret i també l'Institut Sant Quirze, impulsat conjuntament pels Departaments d'Igualtat, Tarda Jove i el Pla de Ciutadania. La proposta inclou intervencions setmanals als patis dels centres amb dinàmiques participatives, jocs i accions informatives per tal de sensibilitzar l'alumnat sobre les violències masclistes i LGTBI-fòbiques i facilitar eines per tal d'identificar-les. A més, alumnes de tercer d'ESO participen en el servei comunitari vinculant-se al punt Lila com a agents de prevenció i suport entre iguals. L'Ajuntament farà una avaluació de la prova pilot per estudiar la continuïtat del projecte. Calella ja ha avançat alguns dels noms destacats a les barraques de la Festa Major de la Minerva d'aquest any. Del 22 al 27 de setembre passaran per l'embalat artistes com The Tyats, Els Catarres, La Banda Neon i també la cantant calellenca Aina da Silva. La programació també inclourà grups de versions, orquestres i sessions de DJ amb concerts gratuïts pensats per a tots els públics. L'Ajuntament destaca la voluntat de consolidar les barraques com un dels espais centrals de la Festa Major i una de les cites festives de referència al Maresme. I en clau general destaquem que Catalunya va tancar el 2025 amb més de 138.000 instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en funcionament, segons les dades de l'Institut Català d'Energia. En conjunt, aquestes instal·lacions sumen una potència instal·lada de més de 1.634 megawatts. Durant l'últim any es van posar en marxa prop de 15.000 noves instal·lacions, un 12% més que l'any anterior. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns de nuvolades i també ruixats amb temperatures màximes que varien entre els 18 i els 20 graus. Demà dimarts s'obriran més clarianes. De moment, això sot us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos l'OnDrive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
3: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
4: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
3: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
4: Com?
3: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
5: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
3: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
4: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
7: L'aeroport de Girona, Vilobí d'Onyar, ha tancat el primer trimestre del 2026 amb més de 140.000
6: passatgers. Moltes coses.
8: Escoltem el tècnic de la Unió Esportiva Tossa, Edu Urdiales.
9: Ens han marcat el gol.
10: Sentim veus que diuen que Mendoza té l'objectiu de descafeinar la moltes catalanitat coses de la festa.
11: Aquesta setmana encendrem amb les veus...
7: Sonia Pérez, que és la directora assistencial de la Corporació de Salut del Maresme.
12: Són cirurgies que són de molta precisió i de, a vegades, llocs de difícil accés.
13: La matinada del 15 d'abril del 1912, l'RMS Titanic va desaparèixer a les aigües gelades de l'Atlàntic Nord.
14: Dona Sánchez, a un pas de seure al banc dels acusats, el jutge dona per acabar...
15: Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
16: ¿Quieres pasar y comer algo, John?
17: ¡Vete a tomar por culo!
18: Pues encantada de conocerte.
13: Primer concert que ha estat descrit per la premsa com apoteosi, propi d'una experiència mística.
6: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Hola, Gala.
3: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
2: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
3: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona. Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluerna els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
0: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja ha reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
3: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
5: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
4: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
5: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Catalunya, el País Valencià, les Balears, Andalusia i Múrcia han reclamat a la Unió Europea una reforma urgent de la política pesquera mediterrània i una simplificació de la normativa que afecta el sector. Les 5 regions han enviat una carta conjunta a la Comissió Europea denunciant que la regulació actual imposa obligacions desproporcionades a la flota artesanal i aplica criteris pensats per a pesqueries atlàntiques. Els governs mediterranis demanen que la normativa europea reconegui les particularitats de la pesca costanera. També reclamen flexibilitzar els controls, revisar el sistema de càlcul de l'esforç pesquer i augmentar els recursos econòmics europeus per tal de garantir la viabilitat del sector. I Ràdio Marina ha posat en marxa un nou canal de comunicació a WhatsApp amb l'objectiu d'arribar a nous públics i ampliar la difusió dels seus continguts informatius i d'entreteniment. A través d'aquest canal, l'emissora comparteix una selecció de notícies de proximitat, novetats musicals i propostes d'oci i cultura, tant de la programació de ràdio convencional com dels continguts publicats al portal digital marina360.cat. I en clau general destaquem que una de cada 5 consultes a l'atenció primària es va fer amb el sistema e-consulta l'any passat. Són dades del Servei Català de la Salut obtingudes per l'ACN. Entre gener i octubre del 2025 es van fer 8,9 milions de peticions a la primària a través de La Meva Salut i les consultes presencials van ascendir a 34,1 milions. Els usuaris mensuals de La Meva Salut s'han multiplicat per 15 respecte abans de la Covid. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts, núvols baixos que deixaran el cel poc tapat durant tota la jornada. Les temperatures màximes se situaran entre els 22 i els 24 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: L'Institut d'Assistència Sanitària ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Salt arran d'una investigació interna per un presumpte cas d'assetjament sexual.
2: El conjunt de Mos Gascà no ha pogut classificar-se pels play-off d'ascens, tot i la victòria aquest cap de setmana en el derbi davant de la Juventus Lloret. Va ser per un marcador de 2-3. Tot i la victòria, com diem, els lloretencs acaben la temporada en el tercer lloc de la classificació i sense la possibilitat de disputar el play-off d'ascens a la Lliga Elite.
3: Un partit raro perquè estàs jugant però estàs pendent d'un altre partit ja que no depens de tu i bueno, crec que no vam acabar d'estar del tot bé, però ells també es notava que no jugaven res.
4: El Partit Popular perd la majoria absoluta a Andalusia i Vox serà decisiu.
5: Aquests els vaig veure.
6: Ai, quina ràbia que fas.
5: Fent de taloners de Pretenders. Per què? Per què eren taloners de Pretenders? Perquè en aquella època Jimmy Kerr i Chrissy Hynde estaven junts. Ah. Amb la qual cosa, com que bueno, hi havia tema, doncs anaven de gira junts.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
4: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: L'aeroport de Girona, Vilobí d'Onyar, ha tancat el primer trimestre del 2026 amb més de 140.000
5: passatgers. Moltes coses.
7: Escoltem el tècnic de la Unió Esportiva Tossa, Edu Urdiales.
8: Ens han marcat el gol.
9: Sentim veus que diuen que Mendoza té l'objectiu de descafeinar la catalanitat de la festa.
10: Aquesta setmana encendrem amb les veus...
6: Sonia Pérez, que és la directora assistencial de la Corporació de Salut del Maresme.
11: Són cirurgies que són de molta precisió i de, a vegades, llocs de difícil accés.
12: La matinada del 15 d'abril del 1912, l'RMS Titanic va desaparèixer a les aigües gelades de l'Atlàntic Nord.
13: Dona Sánchez, a un pas de seure al banc dels acusats, el jutge dona per acabar...
14: Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
15: ¿Quieres pasar y comer algo, John?
16: ¡Vete a tomar por culo!
17: Pues encantada de conocerte.
12: Primer concert que ha estat descrit per la premsa com apoteosi, propi d'una experiència mística.
5: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Adéu.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Inspirats pel temps de flors per la primavera, tres propostes musicals i florals teníem aquesta setmana, relacionades, esclar, amb les flors. El primer tema, l'Endless Summer Vacation, un tema del 2023, el vuitè àlbum d'estudi de Miley Cyrus, i el tema Flowers, amb un 30% dels vostres vots en tercera posició. Frec a frec han estat les votacions aquesta setmana, amb comptadors realment igualats. En segona posició, Bon Jovi, un clàssic del 92, Bed of Roses, des del seu cinquè àlbum Keep the Faith. Per tant, la nostra tercera proposta, que ha superat el 32% de Bon Jovi, amb un 38%, un altre clàssic. En aquest cas, el de l'Oreja de Van Gogh, un tema del 2003, des de l'àlbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida. És un dels seus temes insígnia, Rosas. Una oreja que encetava aquesta setmana la seva fantàstica gira i jugava a casa, ho feia a Bilbao, amb un doble concert. No ha arrencat la cosa del tot de cara, però estem convençuts que aquesta gira reafirmarà d'una manera contundent la tornada de Maya Montero a l'Oreja de Van Gogh. Rosa és una història de desamor atemporal que s'ha convertit en un dels grans himnes de l'Oreja de Van Gogh, que va enamorar tota una generació i que continua enamorant, i que gràcies a un 38% dels vostres vots és la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Roses, un tema que va veure la llum al setembre de 2003 i que va catapultar a la fama a Amaia Montero i l'Oreja de Van Gogh. Amb el 38% dels vostres vots és la nostra cançó de la setmana.

0: El diumenge 31 de maig, vine a descobrir Arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la Fira d'Artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la gran cercavila recorrerà els carrers del centre del poble. No t'ho perdis! Més informació a visitarbúcies.com.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
5: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Espot.
6: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
7: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
6: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
7: Com?
6: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
8: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
6: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
7: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
9: Descobreix marina360.cat. Notícies, podcast, ràdio en directe. Sempre al teu costat. Ràdio.

0: tot ens posa i remei.
1: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
2: Busques confiança, qualitat, preu i garantia sobre rodes? A edificar.com tens una àmplia gamma de vehicles seminous i d'ocasió. Revisats, cuidats i amb 3 anys de garantia. Segur que hi trobes el cotxe que busques. edificar.com, a Fornells de la Selva i Girona. Són de confiança, són d'aquí.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
6: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
5: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
6: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat. Ràdio Marina. Sempre al teu costat, tio.

0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
2: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb el cicle de concerts Música a l'Esperança, que es fa tots els divendres de maig a les 10 de la nit a la Capella de l'Esperança. I també destaquem l'exposició Espècies invasores marines, l'amenaça silenciosa, que es pot visitar fins a final de mes, fins al 30 de maig, a la Casa Saladrigues. A Lloret de Mar recordem que s'estan celebrant les jornades gastronòmiques de l'arròs fins a finals d'aquest mes de maig i participen 18 establiments diferents i també l'Escola d'Hostaleria. I encara a Lloret destaquem l'exposició sobre l'evolució dels establiments hotelers de Lloret, que es pot visitar a la Casa de la Cultura fins al 28 de maig. A Malgrat de Mar aquest dissabte dia 23 se celebra la Malgrat Shopping des de les 10 del matí amb diferents activitats programades. I a Santa Susanna destaquem aquest cap de setmana, el dia 22 i 23 de maig, al Susanna Blues Festival. I acabem a Tordera perquè aquest 24 de maig tenim un concert benèfic a càrrec de Fil de Gospel que es farà a l'església a partir de les 6 de la tarda.
0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

0: Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.

0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: L'Institut d'Assistència Sanitària ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Sal arran d'una investigació interna per un presumpte cas d'assetjament sexual. Els fets avançats pel Diari de Girona s'haurien detectat el novembre del 2024 a la unitat d'aguts de psiquiatria. Segons el centre, després d'activar el protocol, es va encarregar amb una investigació a una empresa externa. Les conclusions van determinar l'existència de conductes greus i es va acordar l'acomiadament del treballador. El rotatiu recull el testimoni de diverses professionals del servei que expliquen que els episodis denunciats inclourien comentaris de contingut sexual, agressions verbals i també agressions físiques. Algunes treballadores asseguren que la situació va provocar peticions de trasllat a altres serveis. Les afectades consideren que les mesures adoptades són insuficients i denuncien que hi hauria altres conductes inadequades dins el servei. I Lloret de Mar ha inaugurat una exposició dedicada als orígens hotelers del municipi i a l'evolució del sector turístic al llarg de les darreres dècades. La mostra, impulsada per l'Arxiu Municipal, es pot visitar a la Casa de la Cultura fins al 28 de maig. Hi participen 10 hotels del municipi que han cedit objectes, fotografies i materials històrics relacionats amb els inicis del turisme a Lloret. I en clau general destaquem que el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta al Parlament d'Andalusia a les eleccions autonòmiques d'aquest diumenge. Amb el 97% dels vots escrutats, la formació liderada per Juanma Moreno obté 53 diputats, 5 menys que ara fa 4 anys, i es queda a 2 escons de la majoria absoluta. En aquest escenari, Vox es consolida com a força clau per a la governabilitat amb 15 diputats, un més que en els anteriors comicis. El PSOE, encapçalat per María Jesús Montero, registra el pitjor resultat de la seva història a Andalusia amb 28 escons, 2 menys dels que tenia fins ara. Hi ha el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Avui dilluns, de cel mig cobert amb nuvolades que també poden deixar ruixats que poden arribar a ser localment intensos. Les temperatures màximes se situen entre els 18 i els 20 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
1: Ràdio Marina.
5: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
6: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
5: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
6: Home.
5: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
7: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
5: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
6: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
8: De cap a cap, amb Joan Bosch.
9: Què tal, amics? Bona tarda. Com ha anat el cap de setmana? El Girona, fatal. Ja ens temíem que patiríem fins l'últim partit, i serà així. Si no guanya l'Elx a l'últim partit a Montilivi, el Girona anirà al Pedregar, i nosaltres també. De totes maneres, l'expert del Girona és en Raül Muixac, i ens ho explicarà d'aquí uns moments. A veure si veu el got mig ple o mig buit.

Però farem més coses en el programa d'aquesta tarda. Per exemple, viatjarem a Bulgària. Per què? Per Eurovisió! Quina merda de cançó. En fi, aquesta és la cançó búlgara que va guanyar dissabte passat a Viena. Amb aquesta excusa, el nostre turista occidental, Adrià Bas, ens portarà a un dels països més desconeguts i pobres de la Unió Europea. I parlant de música, Miquel Abres avui ens presentarà el seu nou disc. I acabarem parlant amb el responsable del millor càmping de l'Estat, la Ballena Alegre, que es troba a Sant Pere Pescador. Au, va, que ja queda cop molt poc per les vacances.

0: Hi ha dues menes de persones quan arriben les vacances. Els de càmping i els que necessiten un matalàs que no faci soroll quan es giren. El de càmping et diu, és llibertat, natura, aire pur... Sí, i també una senyora passant pel teu davant a les 8 del matí amb un raspall de dents i mirada de derrota. Després hi ha el d'hotel, que és meravellós. Esmorzar bufet, aire condicionat i aquella emoció de baixar en xancles com si fossis un multimilionari a punt de cara, a punt de cana, encara que siguis de Vallfogona. I l'apartament és el punt mig. Estem com a casa, exacte, però pagant 180 euros la nit per rentar-te tu els plats.
1: 972 313 702.
0: La pregunta d'avui, les vacances on? A un càmping, a un hotel o a un apartament? Au, va, a començar.
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: De cap a cap, visca la tarda.
1: Raül Muixac.
2: Raül!
3: Bona tarda.
2: Bona tarda amb la pluja que... Avui sí que, déu-n'hi-do, per venir a la ràdio avui, m'he hagut de parar a l'autovia entre Palamós i Palafrugell perquè plovia a bots i barrals. I hi havia uns bassals increïble. No sé si...
3: Aquí a Sant Jordi ha fotut un ram, però ha estat molt curt. No, l'aigua no ens ha arribat ni a clavia, vull dir que tranquil, aquí.
2: I a més, el Girona té l'aigua al coll. Escolta, ja em diràs tu, què patirem aquesta setmana? La mare d'Antana.
3: Sí, noi, aquesta prèvia es farà molt llarga, perquè ara sí que ja... Mira, fixa't, una colla de partits dient que era una final, i jo deia, no és una final perquè encara és reversible. Doncs aquesta sí que ja és una final. Això sí que ja és una final, i a més, el Girona... Mira, té un avantatge que és que no haurà d'estar pendent de cap més camp. Només s'ha de concentrar en guanyar l'Elche. No li val cap més resultat, ni ha d'estar pendent de res més. És anar a guanyar el partit, ja està. Tan senzill com això i tan complicat a la vegada.
2: Ostres.
3: Però, evidentment, situació límit. No li val l'empat, evidentment, no li val la derrota, no depèn d'altres, només depèn d'ell mateix, però això sí, ha de tirar aquest partit endavant, sí o sí, si vol estar primer l'any que ve.
2: Quina pressió, eh?
3: Sí, realment és una pressió, perquè, clar, no hi ha marge per l'especulació. Altres vegades que s'ha arribat a partits d'aquests també molt dramàtics, valia l'empat, saps? Com a mínim com a mal menor. És que aquí no. Aquí, a mesura que vagin passant els minuts, si el Girona no marca, els nervis aniran augmentant. Ja no et dic... Si com està passant en els últims partits, tot i jugar bé, s'avança el rival. Per tant, hauran de saber remenar aquest estat de necessitat i espero que ho aconsegueixin. El problema que hem tingut els dos últims partits, per exemple, és que el Girona ha jugat bé contra rivals que ho hem vist. No s'hi jugaven res, l'Atlètic de Madrid ahir... No tan descaradament com la Real, però jo crec que no va anar al 100%. El que passa que, clar, tenen tanta qualitat que si comença una errada en la teva àrea, doncs l'aprofiten, no? Però l'Elx, sí, l'Elx vindrà a intentar que no jugui gaire res, a jugar amb els nervis del Girona. A favor del Girona hi ha un fet, que és que l'Elx és un equip entrenat per l'Eder Sarabia, que és un home amb ADN a Barça, i és un equip que... A vegades li costa especular. De fet, si mirem els seus números lluny del seu estadi, és el pitjor visitant de la categoria. Només ha fet 7 punts fora del seu camp. Perquè, vaja, no saben amarrar els partits, una miqueta com el Girona. Però, no sé, a ells els hi val l'empat, saps?
2: A veure. Si perden, són ells que baixen de categoria, no?
3: No. Hi ha alguna combinació que ells perdent... també se salvarien. El que passa que, clar, això sí que ens obligaria a estar molt pendents d'altres resultats. Jo suposo que aquestes combinacions, si en algun moment de la tarda es donen, ara no em facis dir exactament quines són, perquè no me les he mirat, perquè només em centro en què s'ha de guanyar.
2: Sí,
3: ja
2: exacte, sí.
3: L'únic que ens incumbeix a nosaltres, però hi ha alguna combinació que amb ells fins i tot la derrota els hi podria valer. No sé si arribats al punt, si aquells resultats que també el salven són molt ferms, no sé si arribats al punt el Girona podria arribar a mirar de pactar sobre la marxa alguna cosa, però vaja, jo això no me la jugaria, no em jugaria a arribar a aquest extrem. Jo crec que el Girona ha de sortir decidit al camp, ha d'anar a buscar la victòria. Ho té fàcil perquè no pot especular de cap manera, per tant, s'ha d'anar a buscar la victòria des del primer moment. No, aquí no hi ha d'haver dubtes. Montilivi ha de mirar d'acompanyar tant com sigui possible i escolta, cadascú que s'encomani amb alguna cosa que cregui, jo personalment m'encomanaré a Estuani. Espero que aquesta setmana li facin fregues totes les que li hagin de fer, que l'home no que s'hagi de recuperar, si s'ha d'infiltrar, que s'infiltri, perquè... Ara fora conya.
2: Sí, sí.
3: Perquè el Girona no ho ha tirat endavant davant de dos equips que li han posat facilitats? Perquè no té rematada. Hem rematat com 20 vegades per partit i només ha marcat Estuani. Ahir no va estar encertat, el dia de la Real sí, però fins que Estuani no entra al camp no acabem d'encertar entre els tres pals, i això és molt, molt clau. Ahir Oblak va fer segurament una de les seves millors actuacions de la jornada, com l'altre dia li va passar amb Remiro, però vaja, l'ocasió que falla Brian Hill, per exemple, a porta buida amb el 0-0, ostres, són d'aquelles que després les recordes, eh? I espero que Estuani estigui per jugar, perquè si no em fa la impressió que no tenim cap més jugador que pugui remenar-se en aquests moments de pressió com ell.
2: Déu-n'hi-do. Ai, senyor, o sigui que les passarem més putes que caïn.
3: Patirem perquè el rival també s'hi juga molt i no ens ho posarà gens fàcil. I mira, si el Girona comença bé el partit i comença guanyant, ni tan sols en aquí jo crec que no s'esveirà el patiment, perquè seria molt estrany que en el partit més crucial de la temporada el Girona fos capaç d'arribar al descans, que si jo guanyant 2-3-0. No ha passat en cap moment de la temporada, per tant, no passarà aquest diumenge. El més normal és que estiguem durant tot el partit mastegant sorra, allò ens farà bola el partit i fins i tot si ens posem per davant serà un marge tan curt que estarem patint tota l'estona. Per tant, ens aprimarem uns quants quilos. La gent que sigui delicada del cor, no sé, que pagui la ràdio, vagi a passejar i ja es connectarà al final. I els altres, els tothom va remar com es pugui. Jo d'entrada ja he començat a activar el contragafe.
2: Què és això, a veure?
3: Vos mira, buscar totes les vegades que el Girona ha tingut un partit d'aquests crucials, sí, a casa i no l'ha sortit.
2: I què?
3: Per tant, allò típic que li passa al comentarista, no? Que diu, aquest jugador és infal·lible des del punt de penal, tira el penal aquell i el falla, saps? Doncs vinga. En general, el Girona no se'n surt bé quan té aquests partits a casa. Doncs vinga, va, juguem al contragafe, a veure si aquesta vegada ens fan callar la boca i sí que se'n surten i ho celebrem tots.
2: Raül, dissabte que ve, hora del partit i a quina hora comença la transmissió?
3: Hora del partit a les 9, arrencarem mitja hora abans i esperem que a les 11 puguem celebrar-ho tots plegats amb una bona estrella d'am.
2: Visca la merda i visca la mare que ho va parir tot plegat i que... Aneu al camp, sisplau, eh? Aneu al camp a fotre merder i a donar suport, perquè si no, escolta, les passarem, com deia abans, més putes que caïn. Raül, que vagi bé.
3: Vinga, va, una abraçada. Bon dilluns.
2: Adéu.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972-313-702 i digues la teva.
1: Quan aneu de vacances, què preferiu? Càmping, hotel o un apartament? Per què us demanem això? Doncs perquè d'aquí a 10 minuts mal comptats entrevistarem el director del càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescadors, que és un dels càmpings més grans d'Europa. Sembla que són 5-6 mil persones que hi caben allà. Vaja, més gran que un poble, però això segur. I bé, els han atorgat fa res, poques setmanes, el títol de millor càmping de l'estat espanyol. I aprofitem aquesta excusa per saber quines són les vostres preferències a l'hora d'anar de viatge. En un càmping, a un hotel, a un apartament, per exemple, en Martí de Palafrugell diu: jo sóc molt de càmping, sempre m'ha encantat acampar. Això sí, si plou 3 dies seguits començo a mirar apartaments per internet. La Laia és de Girona, diu: hotel sempre. Vacances no vull pensar ni en fer llits ni en netejar plats. M'encanta baixar a esmorzar i trobar-ho tot preparat. Potser és poc aventurer, però descanso de veritat. En Quim és de Figueres, diu: apartament, sens dubte. Diu: tens llibertats d'horari si pots cuinar alguna cosa quan et canses dels restaurants. A més, quan viatges amb molta colla, surt molt bé de preu. La llàstima és que, esclar, t'has de fregar, ho has de rentar absolutament tot. Ja ho entenc, que hi ha molta gent que no li agradi, com per exemple a mi. Gràcies, Quim de Figueres.

0: I won't let the sun go down on me, el tema de Nick Kershaw. Això és de finals de la dècada dels 80. I molt abans, aquest clàssic de Stevie Wonder que ens espera just després de la publi.
1: De cap a cap.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
4: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
5: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
6: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
7: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
8: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susana. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
9: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
10: Fórmula 360. Tota la informació de la Selva i el Maresme i la millor música. Escolta'ns per internet. www.marina360.cat. Ràdio Marina.
11: Les tardes de Girona amb Joan Bo.

0: Avui anem cap a...
1: Sant Pere Pescador. El càmping Bungalow Resort La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador ha estat reconegut amb el premi AXI Award en la categoria de millor càmping. Un guardó que distingeix els establiments millor valorats pels usuaris a nivell de l'estat espanyol. Per tant, podem dir que La Ballena Alegre és el millor càmping, segons els seus clients, de l'estat espanyol. Tenim amb nosaltres, clar, un càmping és com una ciutat. I per posar un paral·lelisme, si la ciutat té un alcalde, doncs l'Antoni Castellà, que és el director del càmping La Ballena Alegre, és l'alcalde de La Ballena Alegre. Hola, senyor alcalde, bona tarda, com estàs? No et sento. Ara et sento.
2: Ara bé?
1: Sí, perfecte.
2: Bueno, bona tarda. Salutacions a tothom des de l'alcaldia de La Ballena Alegre.
1: Senyor alcalde, enhorabona, eh?
2: Gràcies. Gràcies, però aquí tenim, reconeixer que és un treball de tot un equip que tenim al darrere. Vull dir que no és feina meva, sinó que és feina de tot l'equip.
1: Molt bé. Per què us han donat aquest premi? Què valoren, bàsicament, els clients que han votat per donar-vos aquest premi, Antoni?
2: Bueno, els clients valoren una mica la qualitat de les instal·lacions, l'oferta lúdica i una mica també el tracte que reben, no? Llavors, són clients que han pagat... Aquí voten tots, siguin parcel·les o bungalows, no hi ha distinció, sinó que diem a nivell general, doncs, lògicament, el de bungalows valorarà el seu allotjament i el de parcel·les valorarà una mica totes les instal·lacions que fa servir, a veure si sigui parcel·les sanitaris. Llavors, vull dir, no hi ha millor dir que quan se'n va un client que estigui satisfet. Pues és una mica el que s'intenta des de La Ballena Alegre, que tothom marxi satisfet i que gaudeixi d'unes bones vacances.
1: Saps quina pregunta estic fent als oients? Arranca't entrevisto avui aquesta tarda, Antoni. Els faig triar. Quan van de vacances, què prefereixen? Càmping, hotel o apartament? Són compatibles els tres tipus de clients, els que van a un càmping, un hotel o apartament, o són totalment diferents?
2: Jo crec que són totalment diferents. O sigui, per exemple, diria que el càmping, la clientela que tenim de càmping, és un client que li dà un contacte amb la natura, es fa una socialització dintre de les vacances. Tu, per exemple, estàs en un càmping, coneixes el que tens al costat, el veí, el que tens davant, hi ha més socialització. En canvi, possiblement, el que va en un apartament, lògicament està a l'apartament i quasi no es coneix de ningú. Està al seu apartament i fa la seva vida. A l'hotel passa una mica el mateix, i també et dic una cosa, quan vas en crios petits i mainada, doncs en un càmping és fantàstic perquè tens una llibertat, es poden córrer en bicicleta, no hi ha perills, i llavors és diferents vacances, vull dir, cadascú, suposo que una parella doncs, li agrada a vegades molt més anar a l'hotel, i jo crec que els càmpings encaixen molt a turisme familiar.
1: Toni, per fer-nos una idea de lo gran que és La Ballena Alegre, que ja deia abans que és un dels càmpings més grans d'Europa, quan esteu a tope, que suposo que deu ser el mes d'agost, quanta gent hi cap al càmping hostatjada?
2: Pues estem sobre, diem-ne que sobre 4.000 persones aproximadament.
1: Déu-n'hi-do.
2: Són unes quantes.
1: Però clar, gestionar la diversió, l'entreteniment de 4.000 persones que estiguin ben allotjats, que... perquè teniu de tot, o sigui, és una ciutat, teniu supermercat, teniu discoteca, fins i tot, em sembla que teniu fins i tot bé un balneari, teniu un spa, no?
2: Sí, correcte. Sí, a veure, al final una mica el que intentes oferir els màxims serveis que hi hagin, eh? Llavors, sí, és veritat, és com una petita ciutat. L'avantatge que tenim a veure, nosaltres no tenim obert tot l'any, vale? Una mica també condicionats pel clima. Ja sabem que aquí a partir de novembre fins al... no és el mateix, que és difícil la temperatura, però clar, això ens dona temps per preparar les instal·lacions, a preparar deixar-ho tot al màxim preparat, que quan comenci la campanya doncs el client gaudeixi i estigui tot en perfectes condicions. Per això et dic que hi ha molta feina de preparació a darrere que dius, ui, tanquen els càmpings,
1: clar,
2: ja està.
1: Clar.
2: Tanquen els càmpings i a darrere hi ha una feina.
1: Sí. A l'hivern.
2: Exacte. El dia que tanca serà l'endemà, ja comencem a preparar la temporada següent. És que vull dir, anem així, com la moda. Un any adelantat.
1: Toni, parles de que heu apostat molt per la qualitat i la sostenibilitat. Imagina't que jo sóc client, vinc al càmping. Com noto jo, d'entrada, que sou un càmping sostenible, La Ballena Alegre, Toni?
2: Bueno, nosaltres aquí d'entrada veuràs que...

0: d'alguna manera, que dius, consumeix de dia, estalvia de nit. Llavors, consumeix quan tenim sol, màxima radiació, màxima generació de fotovoltaica, és quan s'ha de consumir tot l'elèctric. I a la nit, per exemple, doncs, obres finestretes per fer la fresca. També ara no toca tant, però nosaltres continuem fent l'estalvi d'aigua, encara que ara tothom va content i sobrant, però això tard o d'hora tornarà a passar i continuem amb la nostra política d'estalvi d'aigua. Tenim unes màquines que de regenerar aigua a través de la humitat de l'aire. Llavors, pues, totes les piscines s'omplen amb aquestes màquines que generen tota la humitat que agafa de l'aire, la posem amb aigua dintre la piscina.
1: Que
0: sí que hi ha petites actuacions que després, bueno, pues, per exemple, el miniclub, hi ha activitats de medi ambient a fabricar, per exemple, joguines pues, amb material, pues, que sigui iogurts, que sigui papers, els rulls de paper higiènic, i que es fan moltes coses de reciclatge. Tenim, per exemple, unes fonts amb la qual, per exemple, el client pot recargar l'aigua a les fonts sense haver d'anar a comprar aigua al supermercat per reduir envasos. I allò s'estan repartides pel càmping, van, són aquestes màquines que van amb osmosis, i, bueno, i mica, pues, tot fa gra, pues, al final tot fa un conjunt. No?
1: Molt bé. Escolta, una cosa, només per curiositat, d'aquests 4.000 clients potencials que teniu en temporada alta, bàsicament el mes d'agost, com estan repartits per nacionalitats? Quin és el client clàssic de tota la vida? Quin tant per cent representa l'estranger i el nacional, el català i la resta de l'estat?
0: Bueno, sí, a veure, al final el primer client és estranger. Els estrangers representen pues, qui serà un 65-70%, però ho entendràs molt fàcil. Què passa? Un client alemany, per exemple, és un client que el ve des del maig a l'octubre.
1: Ah,
0: m'entens? És un
1: clar.
0: Client que és com un goteig. Clar. Mai hi ha massificació alemans, mai n'hi ha. No és com l'holandès que tens un mes que és la bogeria que sembla que estiguis a Holanda. En canvi, el client alemany, exacte, és un goteig des de maig fins a octubre. I al final tot suma. Saps què vull dir? Perquè clar, al final tot el mes de maig, al juny. Possiblement, el juliol i l'agost és quan desapareix més l'alemany, que és quan li agrada més d'estar més fora de temporada. En canvi, el client català, tenim el client, realment és el tercer país, diguem-ne la Hispània, no? Que seria que realment la Hispània és catalans i bascos, que és el potencial fort que tenim. Vull dir, el resta d'Espanya, doncs, suposo que els serà més bé un altre lloc, més tipus, sí, no sé, Alacant, jo què sé, marinadors. Diguem-ne marinador.
1: Escolta,
0: no sé de tant la natura.
1: Que, sí, però marinador em sembla que ja no existeix, eh? O sigui...
0: El que vull dir-te que els
1: ja
0: clients que...
1: Ja t'entenc,
0: els nostres són clients que els han gaudit de la natura, els hi ha la natura, vull dir, és una altra filosofia de vacances. Vull dir, aquí hi ha una confusió que la gent es pensa, no, és que el càmping, és molt barat, no. La gent es pensa que el càmping tenia mala fama perquè deia, ui, càmping, barat, no. O sigui, a fora Europa això ja des de començament està clar. A veure, evidentment hi ha càmpings baratos i càmpings cars, en funció una mica de la categoria, així com si va a un hotel.
1: Tu ets car, Toni? Toni, tu ets car? Sí, no? Ets car, eh?
0: Sí, sí. Sí.
1: Bé,
0: com a mínim
1: ho reconeixes.
0: Sí, el que passa que nosaltres amb el preu sí que estan inclòs tots els serveis. Tu, per exemple, agafes un bungalow i amb el bungalow pues, ja tens tot. Tens l'internet, els llençols, tu tens tot. A vegades hi ha alguns que des de i després quan suma i sigui, al final surt car. Igual que les parcel·les. Les parcel·les ja tenen l'electricitat, l'aigua, el desaigua, tens l'internet gratis i si vols, per exemple, ja contractar per exemple, no, és que jo vull fibra òptica perquè m'he de connectar i vull, no sé, vull mirar el Netflix, doncs allà tens una opció que tens un suplement i pots tenir. Però vull dir que em refereixo, per exemple, tots els sanitaris tenen rentaplats, està inclòs, no hi ha monedes. Per exemple, després, per exemple, totes les màquines, hi ha unes màquines als càmpings que és per netejar els pates químics, sí. Que en el qual doncs, les caravanes i autocaravanes hi ha pates químics. Normalment a tot arreu s'ha pago, no? Aquí va inclòs. Tu poses allà la màquina, te neteja el lavabo i t'ho omple de líquid i no s'ha de pagar res. Vull que nosaltres sí que intentem que el preu sigui final. M'entens? Vull dir que no jo sumei, sigui. Saps què vull dir?
1: Molt bé. Antoni Castellà, que és l'alcalde / director de la Ballena Alegre, moltes, moltes gràcies i que tingueu una bona temporada. Una abraçada molt forta.
0: Moltes gràcies i benvinguts a tots els que vinguin per aquí. Moltes gràcies.
1: Adeu.

0: Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 5.

0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: Lloret de Mar ha posat en marxa aquest mes de maig una prova pilota als instituts del municipi per prevenir i detectar situacions de violència entre adolescents. El projecte s'està desenvolupant a l'Institut Coll i Rodés, l'Institut Escola Lloret i també l'Institut Sant Quirze, impulsat conjuntament pels Departaments d'Igualtat, Tarda Jove i el Pla de Ciutadania. La proposta inclou intervencions setmanals als patis dels centres amb dinàmiques participatives, jocs i accions informatives per tal de sensibilitzar l'alumnat sobre les violències masclistes i LGTBI-fòbiques i facilitar eines per tal d'identificar-les. A més, alumnes de tercer d'ESO participen en el servei comunitari vinculant-se al punt Lila com a agents de prevenció i suport entre iguals. L'Ajuntament farà una avaluació de la prova pilot per estudiar la continuïtat del projecte. Calella ja ha avançat alguns dels noms destacats a les barraques de la Festa Major de la Minerva d'aquest any. Del 22 al 27 de setembre passaran per l'embalat artistes com The Tyats, Els Catarres, La Banda Neon i també la cantant calellenca Aina da Silva. La programació també inclourà grups de versions, orquestres i sessions de DJ amb concerts gratuïts pensats per a tots els públics. L'Ajuntament destaca la voluntat de consolidar les barraques com un dels espais centrals de la Festa Major i una de les cites festives de referència al Maresme. I en clau general destaquem que Catalunya va tancar el 2025 amb més de 138.000 instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en funcionament, segons les dades de l'Institut Català d'Energia. En conjunt, aquestes instal·lacions sumen una potència instal·lada de més de 1.634 megawatts. Durant l'últim any es van posar en marxa prop de 15.000 noves instal·lacions, un 12% més que l'any anterior. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns de nuvolades i també ruixats amb temperatures màximes que varien entre els 18 i els 20 graus. Demà dimarts s'obriran més clarianes. De moment això sot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
1: Ràdio Marina.
5: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
6: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: amb Joan Bosch.
1: Què tal? Com va la tarda? 5 i 4 minuts. Tarda plujosa, sobretot prepirineu de les comarques de Girona i zones costaneres. Estic mirant el radar meteorològic i veig molts colors vermells, fins i tot liles, que indiquen tempesta important. Però sembla que bàsicament es concentra a Ripollès, Selva i també Baix Empordà i Garrotxa. Això és el que em diu el radar meteorològic. I el que ens dirà en l'Adrià Bas d'aquí uns moments és coses d'un país molt desconegut, que és notícia perquè dissabte passat va guanyar el Festival d'Eurovisió per primera vegada. Anirem a Bulgària. Crec que és el gran desconegut, però que hi ha coses molt interessants. Però abans d'anar a Bulgària, farem un vol per Egipte.

0: A la merda tot. Adrià Bas, bona tarda, com estàs?
1: Bueno, doncs pues estupendo, pues a la merda tot, bona tarda.
0: No, no, és el que diu aquesta cançó dels Oques Gras.
1: Un momentet.
0: Quina cançó t'agrada més? Aquesta que has escoltat d'Oques Grasses? Vale? No em contestis encara. O aquesta altra? A la merda tot.
1: Home, t'he de dir que totes dues són molt diferents, però, clar, aquesta última és la cara ho peta fort, diguem-ne. Igual que les Oques, que ho volien petar davant del mirall, pues això, aquest cap de setmana jo sé d'un lloc on això no pararà de sonar. Bueno, vaja, deu estar sonant ja des de fa setmanes i mesos, i tenen tot l'estiu per endavant per sentir-la.
0: Doncs aquest cap de setmana estava pensant a veure on podem anar aquest dilluns amb l'Adrià Bas. Dic, ostres, a Bulgària, que és un país completament desconegut, i estic segur que hi ha coses molt interessants. Per què? Doncs per Eurovisió!
2: El turista accidental, amb Adrià Bas.
0: Ha fet un treball de recerca i investigació. A Eurovisió...
1: Però, si més no, farem una cosa. Com que aquest any no s'ha pogut veure o no s'ha vist el festival per Ràdio Televisió Espanyola, com era habitual, no hem pogut veure aquells famosos vídeos introductoris de cada país.
0: Jo els he vist,
1: Si ho has seguit per internet, sí.
0: Sí, per YouTube.
1: Però la majoria de la gent no ho ha vist, llavors ara anem a fer una mica d'aquest retrat.
0: Ai, que maco!
1: Imagineu-vos que ara anem a fer aquest vídeo.
0: La postal.
1: Ah, això mateix, la postaleta. Sobretot perquè jo cada vegada que penso en Bulgària, ja em permetreu la broma, me'n recordo d'Eugenio.
0: Com? Perquè no et segueixo. Que hi havia algun acudit...
1: Efectivament, l'Eugenio explicava d'aquell senyor que entrava en un puesto i veia un cartell d'anuncis que posava «Senyor, ensenya el búlgaro». I fue, i es veu que era un idioma, saps què vull dir? Cada vegada que sento parlar de búlgar, doncs això, penso en aquest acudit.
0: Molt bé. Digues.
1: Bulgària té coses interessantíssimes. És un dels països més antics d'Europa, no dic de la Unió Europea, sinó del continent europeu en tant que país. És un país que... com a nació o com a estat, funciona des de fa molts més anys que molts dels altres que s'han anat formant i constituint, i especialment en aquella regió balcànica, que ja saps que allò és un puzzle d'anar traient i posant.
0: Abans que l'Hernán Cortés fotés maleses a Mèxic...
1: Sí, i tant, bueno, i tant. I directament des de abans de Roma i tot. Roma els va envair, però posterior a Roma. Però coses interessants i divertides de Bulgària. Aneu en compte, per favor, perquè és molt típic. Saps com quan vas als països on es condueix per l'esquerra, que t'equivoques i mires quan has de creuar el carrer, estàs acostumat a mirar primer dret, després esquerra, allà aneu en compte amb el sí o no, perquè Bulgària és aquell país que moltes vegades ens explicaven que per dir sí giren el cap de dret a esquerra i per dir no mouen el cap de dalt a baix. És exactament al revés del que fem nosaltres.
0: No fotis, ostres.
1: Per tant, et pot semblar que quan demanis una cosa, si te'l mouen de dalt a baix, t'estan dient que no.
0: Que no...
1: Exacte. Vull dir que no fotem ara aquí un pa com unes hòsties.
0: Ostres, la nena de l'exorcista tindria problemes a Bulgària, amb aquells cops de cap.
1: Ah, no, que conya, aquella cap ni un, si li girava el cap 360, què problemes havia de tenir? Què va? No. Bulgària també és famós per una altra cosa, que clar, molta gent hi deu caure. És un dels bressols del iogurt, el famós iogurt búlgar.
0: Ah, sí?
1: Perquè el iogurt búlgar té una característica que està fet amb un... És a dir, es produeix a partir d'un lactobacillus, que es diu lactobacillus bulgaricus, i que es veu que és bastant únic en aquella regió concreta. És a dir, no es pot repetir un iogurt búlgar aquí, a no ser que portis una soca d'aquest lactobacillus. Per tant, és un aliment que s'ha utilitzat des de que s'entén la tècnica, doncs des de fa molts i molts i molts de segles. I per això diuen, i té aquesta fama de ser un aliment molt saludable. I una altra cosa que també m'ha cridat molt l'atenció. és que allà els rams de flors s'han de regalar amb número imparell de flors.
0: Què vols dir? Per què?
1: Sempre imparell.
0: Que porta mala
1: perquè
0: sort.
1: Perquè si fas un ram... De... No, normalment, perquè els rams de flors amb flors i amb número parell de flors estan especialment dedicats als difunts. Són pel cementiri.
0: Mai de la vida...
1: Si vols regalar...
0: Mai de la vida m'havia entretingut a comptar les flors que hi havia en un ram. Mai de la vida.
1: Jo tampoc, a no ser que sigui perquè és un aniversari i vols que hi hagi doncs, 40 roses sí, sí. o les que siguin per un aniversari. Però sí, sí, jo tampoc no hi havia pensat mai, doncs allà, sobretot, no se us acudeixi mai, o probablement us ho preguntaran a la floristeria. Clar, llavors us ho diran per quina ocasió és.
0: Per un mort,
1: tingueu en compte.
0: Per un mort o per un viu?
1: Exacte, correcte. Però, i després això lliga amb una altra cosa, que és un dels principals països exportadors d'oli de rosa. Aquest oli de rosa que es fa servir en cosmètica, en perfumeria, doncs allà, de fet, hi ha un lloc molt bonic que es diu la Vall de les Roses, evidentment perquè és plena de rosers, i d'allà es produeix, doncs d'allà surt una de les grans quantitats, una de les grans exportacions d'oli de rosa que hi ha a tot el món.
0: Carai.
1: Però llavors, si l'any que ve posats a que tot aquest cristo d'Eurovisió, la part política, doncs ja quedi... Bon, diguem que posats a que Israel no hi participi, ja diguem-ho tot clar. En fi, si voleu anar
0: a Sofia, a veure el
1: festival, d'entrada ja podeu començar a mirar les entrades, d'aquí 4 mesos ja es posen a la venda. Són de les que volen abans que res. És a dir, tu, fins i tot quan no saps qui participarà, les entrades per veure la directa a tot arreu sempre volen. Les compres i ja t'organitzes el viatge, d'això d'entrada. Però si voleu anar, coses que podeu veure allà. Doncs d'entrada, la gran mesquita d'Alexander Nevsky, la gran catedral ortodoxa d'Alexander Nevsky, és una de les catedrals ortodoxes més grosses del món, amb cúpules daurades, amb una quantitat de metres quadrats. Diu que hi caben fins a 10.000 persones en aquella catedral. O sigui, és pràcticament un estadi petit, però és pràcticament. I tant, hi ha estadis de futbol més petits, vull dir, imagina't. Doncs, si aneu, aneu-la a veure perquè és preciosa, és sensacional. També és molt interessant fer un recorregut, comptant que Bulgària és dels països que s'ha afegit a la Unió Europea de manera més recent, ara no sé els anys que fan, no en fa pocs, però tampoc no és dels... O sigui, és dels darrers, han millorat molt la xarxa de metro. I les línies de metro, les estacions de metro allà, també formen part, o són gairebé com a museus. Els museus de la ciutat aprofiten les estacions de metro per posar-hi part de les seves col·leccions. És a dir, tu vas en metro i pots veure vitrines amb restes, amb obres d'art, amb peces que, d'una altra manera, potser hauries d'anar a un museu a veure-les. Per tant, val molt la pena aprofitar, doncs això, ja que us hi heu de moure, fer algun trajecte a través de les línies de metro per, doncs això, per disfrutar de la ciutat.
0: I una última cosa, molt ràpidament, Adrià...
1: Una última cosa, sí, certament. Bulgària és la capital, o perdó, és el país on es va crear l'alfabet cirílic. Aquest famós alfabet que després, amb el que després els russos han fornit també la seva llengua, doncs el cirílic neix d'un sant, Sant Cirili, i del seu germà, Sant Metodi, que són els que van doncs això, sistematitzar l'alfabet cirílic. Una recomanació, no és difícil d'aprendre el cirílic, és a dir, no és difícil d'aprendre a pronunciar-lo, és a llegir-lo, el pots llegir literalment, cosa és que després sàpigues què dius.
0: Exacte.
1: No, però és una recomanació que val la pena, perquè si tu saps els llocs on vols anar i llegeixes cartells i ets capaç d'arribar a pronunciar noms concrets, noms de catedrals, noms de les avingudes, això és molt probable que si arribes a saber desxifrar el cirílic, t'ubiquis una mica més bé que no si no en tens ni idea. Altra cosa és que després puguis aprendre a parlar el búlgar. Això és una altra història,
0: Adrià, deixem-ho aquí, perquè jo ara no tinc temps per prendre el búlgar, ni el cirílic, ni res. Escolta.
1: No, però a mi m'ha obert la gana i m'aniré a prendre un iogurt. Ara sí que ho farem.
0: Doncs apa. Bon profit, que vagi bé.
1: Apa-li.
0: Adéu.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Va, que d'aquí uns moments obrim línies, però abans llegeixo uns quants WhatsApps que m'han arribat. Recordeu la pregunta d'avui. Quan aneu de vacances, què preferiu? Càmping, hotel o apartament? Carla de Banyoles, vaig provar el càmping per primera vegada l'estiu passat i vaig descobrir que ronco molt més del que em pensava, perquè tota la parcel·la ho sabia. Però he de dir que les nits a la fresca tenen una màgia increïble. En Jordi de Blanes, bé, Blanes també és una zona molts de càmpings, eh? Jo faig una barreja, hotel un parell de dies per descansar bé i després apartament per tenir més autonomia. Ja fa molts anys que ho faig així i la veritat és que em va de conya. I la Núria, d'on és la Núria? De Pineda, a veure què diu. Amb criatures, apartament, necessites nevera, rentadora i espai per sobreviure. Els hotels estan molt bé, però el tercer dia els nens ja converteixen l'habitació en un camp de batalla.

0: I seguirem amb més ritme després de la publicitat. Amb el ritme de la nit. Serà d'aquí 4 minuts.
1: De cap a cap.
2: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
4: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
5: A Lloret Pizzeria
4: i Pomodoro.
6: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja. A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670-78-22-26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670-78-22-26. Truca'ns.
7: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
8: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
7: Genial. I TAC també, oi?
8: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
7: Uau! Tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
8: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
9: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Medicalomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
10: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine a seu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
11: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
12: Diputació de Girona.
13: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
14: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
9: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
15: Fórmula 360. Tota la informació de la Selva i el Maresme i la millor música. Escolta'ns per internet. www.marina360.cat. Ràdio Marina.
16: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 972 313 702.
1: 2:06 de la tarda. Res, d'aquí uns moments vaig amb trucades, però us he de donar informació sobre les tempestes, que són més greus del que em pensava. A veure, alerta vermella per pluja, Sant Feliu de Guíxols, hi ha hagut una tempesta aquesta tarda que ha acumulat 100 litres i Castell d'Aro ha superat els 50 litres. He vist vídeos de la zona de Platja d'Aro, de comerços i carrers inundats. Sant Feliu de Guíxols ha suspès les classes aquesta tarda i, per exemple, a la zona de Llagostera també han caigut 20 litres en menys de 20 minuts a Llagostera. I ara tenim a la Carme, que està conduint per Jafre, i també abans d'entrar en directe em deia que està plovent força. Hola, Carme, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Està plovent molt?
2: Està plovent, sí, però, ostres, no tant com aquí a Sant Feliu, que expliques.
1: Sí.
2: No, està plovent, però plou bé, normalet.
1: Jo ara estic mirant el radar i la zona que és més on hi ha més intensitat de pluja, pel que veig aquí, és la zona de Girona, els voltants, i per aquí on ets tu, el Baix Empordà. Bé, si algú ens ha d'explicar alguna informació respecte a l'alerta vermella per pluja que hi ha aquesta tarda, que ens truqui, sisplau, en aquest telèfon.
0: 972 313 702.
1: Estic pensant si algun comerç o algú que ha vist els incidents i els problemes a Platja d'Aro o a Sant Feliu de Guíxols, que ens truqui i que ens ho expliqui. Però avui la...

0: sis que els pots deixar sueltos per allà i hi ha moltes coses a fer, però jo crec que...
1: Clar.
0: En parella, o...
1: Sí, hotel, definitivament.
0: Sí,
1: sí. Clar, si vas en família, el càmping és ideal, perquè, a més, hi ha un munt d'activitats per poder fer, i diguem-ne que posar aquesta mainada que estaria de conya en un càmping en un hotel allà a l'habitació, és que es moririen. No ho sé.
0: Clar, jo crec que és un format diferent, El càmping, el que t'he dit, que la gent que fa càmping i així, doncs els deixa anar un cop, els nens també van anar a buscar, que van a buscar els mapes així,
1: sí.
0: I ja s'ho estudien tot i ja saben funcionar, i els pares els deixen anar i ja està. Llavors un hotel és més... No pots fer-ho això, evidentment. Llavors, però jo, de vacances, d'hotel, que me lo hagan todo, tu.
1: I tant, i tant.
0: Si no... No, són vacances, no?
1: Clar, i a més, un apartament pots estar, diguem-ne, com a casa, però, clar, has de fer la feina de casa. Rentar els plats, rentar-ho tot, i tant per tant...
0: Exacte.
1: Escolta, saps...
0: Sí,
1: que...
0: i després sempre li toca tot als mateixos,
1: clar.
0: No direm ni cap un costat o l'altre, sempre els hi toca fer tots els mateixos, llavors.
1: Clar, quedem allà mateix.
0: No són vacances ni res, això.
1: Saps quin és un dels millors invents dels hotels, a part de que t'ho facin tot?
0: Hosti, no.
1: No molesten. Saps allò que pots posar a l'habitació, que no t'emprenyin? Que sí? Sigui les 10 del matí, que truca la dona de la neteja, que es foti, que s'esperi.
0: Exacte. En un càmping això crec que no passa. Clar. No pots posar cartells de no molesten.
1: No, per a nada.
0: No.
1: El que passa que moltes vegades, si deixes molta estona el do not disturb, el no molesten, l'habitació l'acabes fent tu. Però, en fi, és igual. Un dia és un dia. No passa...
0: Sí, te toca. Segur que te toca. O te cobren un dia més. Això també passa, eh? Te poden cobrar
1: un dia més.
0: I que cueles d'horari.
1: Ah, sí?
0: Sí, en un hotel, si tu no surts a l'hora...
1: Ah, val, sí.
0: Per lo que sigui, has sortit de festa, estàs de ressaca, i no t'aixeques,
1: sí.
0: Aquell dia de més te'l cobren. Clar, ja passa l'horari i otro dia más.
1: Em sembla que és a les 12.
0: Que...
1: Em sembla que és a les 12 del matí que has de sortir.
0: Sí.
1: El check-in i el check-out i tot això, no sé com funciona, però...
0: Aquest famós check-out als hotels és a les 12. Sí. Els càmpings, no sé, suposo que poder més aviat, perquè, no sé, hi ha més per netejar o no sé.
1: Està bé. Molt bé, Carme de Jafra, doncs gràcies per donar-nos primer tota la informació meteorològica i per explicar-nos les teves preferències a l'hora d'anar de vacances. Una abraçada!
0: Molt bé!

0: cap a cap.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les

0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: Catalunya, el País Valencià, les Balears, Andalusia i Múrcia han reclamat a la Unió Europea una reforma urgent de la política pesquera mediterrània i una simplificació de la normativa que afecta el sector. Les cinc regions han enviat una carta conjunta a la Comissió Europea denunciant que la regulació actual imposa obligacions desproporcionades a la flota artesanal i aplica criteris pensats per a pesqueries atlàntiques. Els governs mediterranis demanen que la normativa europea reconegui les particularitats de la pesca costanera. També reclamen flexibilitzar els controls, revisar el sistema de càlcul de l'esforç pesquer i augmentar els recursos econòmics europeus per tal de garantir la viabilitat del sector. I Ràdio Marina ha posat en marxa un nou canal de comunicació a WhatsApp amb l'objectiu d'arribar a nous públics i ampliar la difusió dels seus continguts informatius i d'entreteniment. A través d'aquest canal, l'emissora comparteix una selecció de notícies de proximitat, novetats musicals i propostes d'oci i cultura, tant de la programació de ràdio convencional com dels continguts publicats al portal digital marina360.cat. I en clau general destaquem que una de cada cinc consultes a l'atenció primària es va fer amb el sistema e-consulta. L'any passat són dades del Servei Català de la Salut obtingudes per l'ACN. Entre gener i octubre del 2025 es van fer 8,9 milions de peticions a la primària a través de La Meva Salut i les consultes presencials van ascendir a 34,1 milions. Els usuaris mensuals de La Meva Salut s'han multiplicat per 15 respecte abans de la Covid. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts, núvols baixos que deixaran el cel poc tapat durant tota la jornada. Les temperatures màximes se situaran entre els 22 i els 24 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
5: Ràdio Marina.
6: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
7: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambo, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
8: Entrades a antrapolis.com.
9: De cap a cap, amb Joan Bosch.
10: Sis de la tarda i quatre minuts d'aquests moments, Miquel Abres ens presentarà el seu últim disc. Excepcionalment, avui no traurà la pols de la seva discoteca particular. Independentment d'això, us recordo que tenim una pregunta.
11: La Selva i l'Alt Maresme és territori marina. 100.3.
12: 96.2.
10: Efectivament, és territori marina, aquesta zona, eh? Però el telèfon és aquest.
11: 972-313-702.
10: Quan aneu de vacances, on us agrada més? Un hotel, un càmping o un apartament? Ah, i si ens voleu dir, sisplau, perquè sabem que és una tarda conflictiva, quant a tempestes, i hem parlat abans de que Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro han caigut 100 litres per metre quadrat, 20 litres en 20 minuts a Llagostera. Sant Feliu ha hagut de tancar, l'Ajuntament ha tancat les classes. Diguem-ne que és una tarda una mica complicada. Si creieu que hi ha alguna informació que ens voleu facilitar, aquest telèfon que acabem d'escoltar ara mateix servirà per això. Fins ara!

0: Les cançons de Miquel Abres.
1: Ja deia que avui farem una excepció perquè les cançons de Miquel Abres que sonen a la seva secció no són d'ell, sinó d'altres. D'altres que té a la seva discoteca. Però avui té una nova cançó que és l'avançament d'un nou àlbum que sortirà l'any que ve. El meu país és l'Empordà i avui ens la presentarà. Mira, ara he fet un rodolí tot. Hola, Miquel, com estàs?
2: Què tal, Joan? Molt bé.
1: Tot bé?
2: Sí, superbé. Molt content de presentar aquesta cançó amb tu.
1: L'altre dia em deies que vols reivindicar les teves arrels empordaneses amb aquesta cançó. No, que no està prou reivindicat l'Empordà, Miquel?
2: Sí, jo sobretot reivindicar sent conscient d'on estic, de qui sóc i de que no hi ha res millor que l'Empordà per mi. El que hagin reivindicat els altres sempre és de més i està molt bé, no? Però com que cadascú és un món, al final cadascú se sent les coses quan han de ser, no? I jo ara he sentit que necessitava reivindicar l'Empordà i així ho faig, no?
1: La cançó és una composició íntima i sincera, centrada en la connexió amb la terra i amb la memòria personal, no?
2: Sí, sí, sí. Hi ha molts, la cançó podria parlar de mil paisatges, de mil pobles, de mil places de l'Empordà, però sí que he fet una mica una memòria meva, no?, dels llocs on més m'atrapen de l'Empordà i els llocs que més em sento a casa, no?
1: Quins són?
2: Bueno, és molt de l'Empordà. És molt el Baix Empordà, bàsicament. És molt Calella, molt Palamós, molt tot el que és Montgrí. Mm. Bueno, caminar moltes hores en solitari de fer caminades per les Gavarres, caminades per totes les cales de l'Empordà. I així és com més a gust em sento, no?
1: Què t'agrada, la part més marítima del Baix Empordà? Et sents més còmode, et sents més tu?
2: Sí, me sento molt còmode a la part marítima, tot i que vull reivindicar cada cop més el que és l'Empordanet i la part més de camps i la part més de poblets, no?
1: I de Gavarres.
2: I de Gavarres, sobretot, també. Però sí que sempre, quan necessito un refugi, el meu refugi realment és el mar.
1: El mar, està bé. Està bé. Escolta, jo és que ara no sé com funciona el tema de màrqueting de les discogràfiques. Ara es treu un disc, un avançament, i al cap d'un any l'àlbum. Això és una estratègia? Com funciona això, Miquel? Explica-m'ho.
2: Sí, avui en dia les cançons, si traguessis un disc de cop, doncs el disc, com que les coses passen tan ràpid de moda, més ràpid que mai,
1: sí,
2: doncs trauríem un disc de 10 cançons, d'aquell disc se'n parlaria durant una setmana com a molt, i ja s'acabaria, no? El que fan avui en dia les discogràfiques és cada 3 mesos, comencen amb un llançament els 3 mesos abans de sortir el disc, i van traient cada 15 dies una cançó. O al contrari, que és el que estic fent jo, que és treure una cançó ara, d'aquí 3 o 4 mesos una altra, fins a arribar a l'abril de l'any que ve. No?
1: La qüestió és fer bullir l'olla.
2: Exacte, exacte. I que el disc tingui durada i cada cançó doncs, vagi tinguent la seva història i cada vegada com més cançons en treus com a singles, més escoltes té que si tinguessis el disc tot sencer.
1: Ara l'escoltarem, la cançó, però me n'he oblidat de fer-te la pregunta que traslladem sempre als nostres oients i també als nostres col·laboradors. Avui estem parlant, hem entrevistat el millor càmping de l'Estat espanyol, que és la Ballena Alegre de Sant Pere Pescador, que no sé si com a client alguna vegada hi has anat.
2: Estic pensant com a client, perquè també de vegades he tocat a càmpings, però no he tocat a la Ballena Alegre.
1: Molt bé. Avui demanem als oients si quan van de vacances van a un càmping, a un hotel o a un apartament. Tu què fas? Ho tens clar?
2: Ui, jo soc d'anar a hotel.
1: Ets del Meus.
2: Sí, jo soc d'anar a hotel. M'agrada molt la comoditat de l'hotel
1: i que treballin
2: ells. I no haver de patir gaire en res.
1: Exacte.
2: Sí, sí.
1: Molt bé, molt bé. A l'Empordà hi ha molts bons hotels i també bons càmpings, perquè els càmpings és un turisme, un altre tipus de turisme familiar i tot plegat. I a la costa... Digues.
2: Sí, els càmpings els he descobert gràcies a una època que havia tocat molt a càmpings.
1: Sí,
2: i realment entenc que la gent hi vagi perquè és, val la pena, hi ha totes les comoditats i realment hi ha càmpings que estan molt a la vora del mar.
1: Molt, molt.
2: I suposo que per això la gent hi va, no?
1: Sí, sí, sí. Doncs escolta, va, escoltem, el meu país és l'Empordà. Miquel, la setmana que ve ja pots començar a remenar cançons d'altra gent, vale?
2: Genial, així ho farem.
1: Gràcies. Moltes gràcies, Joan. Adéu, maco.

0: El clàssic dels Eagles, Hotel California, serveix ara mateix per donar-nos peu a escoltar més opinions sobre el tema d'avui.
1: Envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
0: Quan aneu de vacances, què preferiu? Hotel, càmping o apartament? La Marta de Palafrugell diu: jo prefereixo anar a l'hotel perquè m'agrada desconnectar completament i la comoditat, no haver de cuinar ni preocupar-me de res és part de vacances, i tant. Jordi de Figueres: a mi m'agraden molt els apartaments, sobretot quan viatgem amb amics o una colla. Tens més llibertat d'horaris i et pots organitzar millor. A més, sovint surt molt més econòmic que un hotel. El càmping està bé, però jo no em veig dormint en una tenda. Que escolta, que no has de dormir en una tenda, en un càmping, que hi ha bungalows, que és com un apartament. Sílvia de Blanes: jo sóc molt de càmping, m'agrada l'ambient, anar més tranquil·la i estar prop de la natura. I en Pere de Carella diu: depèn molt del tipus de vacances, si són pocs dies, prefereixo hotel perquè descanses més i no penses en res. Però si marxo una setmana o més, m'agrada apartament per tenir més espai i cuina. El càmping el deixo per gent amb més paciència que jo.

0: Dos quarts de set. I després... Ens espera Bruce Springsteen. Serà després de la publi.
1: De cap a cap.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
6: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
7: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
8: El diumenge 31 de maig, vine a descobrir Arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la fira d'artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la gran cercavila recorrerà els carrers del centre del poble. No t'ho perdis! Més informació a visitarbúcies.com.
9: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
10: Vine al restaurant Bugui a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Bugui t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. I esperem.
11: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
12: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada mes, un nou tema al Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Marina, sempre al teu costat. Ràdio Marina.
13: Les tardes de Girona amb Joan

0: 972 313 702.
1: Quan aneu de vacances, què preferiu? Càmping? Hotel? Apartament? Núria de Girona, jo trio hotel gairebé sempre. M'agrada tenir-ho tot fet i poder descansar de debò. Que no em vinguin a tocar... És d'aquesta, és la Núria. L'Alberta Banyoles diu: a mi m'agrada molt el càmping, sobretot els bungalows. Tens natura, però també comoditat. Trobo que és una manera molt agradable de desconnectar. Els hotels a vegades em semblen massa impersonal i els apartaments depenen molt de com siguin. I acabo amb la Laura de Lloret. Diu: jo prefereixo apartament perquè m'agrada anar al meu ritme i tenir cuina. Em dona més llibertat. Sí, però Laura, després la cuina, has de rentar els plats. En Joan ens truca des de Calella i abans de saber quines són les seves predileccions, si càmping, hotel o apartament, vull saber com està el temps a Calella. Joan, com estàs?
2: Bona tarda, què tal, com esteu?
1: Com tenim, com tenim el temps?
2: Bueno, plovisquejant. Cap aquí als voltants tot això es veu molt negre, que suposo que d'alguna manera això ens acabarà fent una xurroscada.
1: Molt bé. Joan,
2: De moment aguanta.
1: Perfecte. Escolta una cosa, quan vas de vacances, què prefereixes, càmping, hotel o apartament? O cap d'aquestes tres opcions, no ho sé. Una autocaravana, jo què sé.
2: Bueno, pensis, l'autocaravana està molt bé,
1: Sí?
2: Però passa que cada vegada és més complicat aparcar a les ciutats amb autocaravanes, llavors et dificulta la mobilitat. Clar. Potser és que no ho tinc ben estudiat, però bueno.
1: Entens una d'autocaravana, Joan?
2: No, per tant, però això és lloga, et surt més econòmic que tenir-ne una i no fer-la servir gaire.
1: Està bé.
2: Si tens una que fa servir cada cap de setmana, suposo que es deu amortitzar, però fer-la servir un cop a l'any... jo diria que no surt a compte, home, és llogar-la per una setmaneta i ja està. Però va bé, segons on vas, va bé. Però segons on et limita molt el poder entrar a visitar ciutats i coses d'aquestes, que ens deixen aparcar, has d'aparcar lluny, has de tenir transport públic, i és una miqueta complicat, però bueno.

0: I tens aquella llibertat de que vas a dinar a l'hora que vols, que normalment als hotels agafes mitja pensió, llavors has d'anar a tal, tal, altra hora, i potser estàs, no sé, al vespre n'hi ha una posta de sol, i dius, oh, que maco, però ara no vaig a sopar, pam, has un sopar i n'has de pagar un altre. En canvi, l'apartament et permet això. Ara, si vas allò que estàs fent una mica de ruta, doncs llavors, sí, l'hotel és el millor, clar. Que si dos dies aquí, dos dies allà, i vas fent.
1: L'apartament té l'avantatge, a part de que has de rentar els plats, però tens tota la raó, i hi ha molts apartaments que tenen ja renta vaixelles. Sí. Clar, et permet també estalviar, és a dir, que no has de gastar tant en menjar si l'hotel has de pagar mitja pensió, o si has d'anar a restaurants, diguem-ne que doncs, un dia o dos t'hi vas, però la resta fas el que et dona la gana.
0: Sí, si has d'anar al restaurant cada dia és tot un pressupost, si has de sumar les vacances més al restaurant.
1: Sí.
0: Que a vegades puja més al restaurant quasi
1: que l'apartament.
0: Que l'hotel.
1: Sí.
0: Per això, no, l'apartament et facilita tot això, no? Aquesta llibertat, això que cuines quan vols, et lleves també quan vols, no has d'anar a esmorzar de, no sé, de 8 a 10, si un dia dius, avui m'he anat de festa perquè feien el Castell de Focs, no sé on, i vam anar a dormir a les 3 o a les 4, però bueno, demà mateix llevem a les 10, doncs et lleves a les 10, esmorzes quan vols, i fas la teva.
1: I per cert, has anat alguna vegada amb aquests hotels, no sé, del tot inclòs, o és igual, a l'hora de l'esmorzar, que hi ha unes cues que sembla que s'hagi d'acabar el món amb el menjar, hi ha gent que embolica els tovallons fruita per emportar-se-la a l'habitació. Ho has vist tot això?
0: Alguna vegada s'ha vist alguna cosa així, sí, el moment que diuen, obren a les 8.
1: Sí.
0: A les 8 hi ha una cua impressionant, a alguns llocs, eh?
1: Sí,
0: hi ha una cua que sembla això, que es tingui d'acabar. En canvi, mitjoreta, i ja està, ja ha passat la falera aquesta, i més o menys sempre hi ha tot.
1: Molt bé, Joan. Salutacions a Calella. Que vagi bé. Adéu.
0: Gràcies.

0: Islands in the Stream, el clàssic de Kenny Rogers i la Dolly Parton, a 4 minuts per les 6 de la tarda, l'hora de fotre el camp ja, eh?
1: De cap a cap, el Radio Show de la tarda.
0: Demà tornem a partir de les 4, des de Ràdio Marina, Taronja Ràdio Girona i Ràdio Capital. Adéu-siau, que vagi bé.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: L'Institut d'Assistència Sanitària ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Sal arran d'una investigació interna per un presumpte cas d'assetjament sexual. Els fets avançats pel Diari de Girona s'haurien detectat al novembre del 2024 a la unitat d'aguts de psiquiatria. Segons el centre, després d'activar el protocol, es va encarregar amb una investigació a una empresa externa. Les conclusions van determinar l'existència de conductes greus i es va acordar l'acomiadament del treballador. El rotatiu recull el testimoni de diverses professionals del servei que expliquen que els episodis denunciats inclourien comentaris de contingut sexual, agressions verbals i també agressions físiques. Algunes treballadores asseguren que la situació va provocar peticions de trasllat a altres serveis. Les afectades consideren que les mesures adoptades són insuficients i denuncien que hi hauria altres conductes inadequades dins el servei. I Lloret de Mar ha inaugurat una exposició dedicada als orígens hotelers del municipi i a l'evolució del sector turístic al llarg de les darreres dècades. La mostra impulsada per l'Arxiu Municipal es pot visitar a la Casa de la Cultura fins al 28 de maig. Hi participen 10 hotels del municipi que han cedit objectes, fotografies i materials històrics relacionats amb els inicis del turisme a Lloret. I en clau general destaquem que el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta al Parlament d'Andalusia en les eleccions autonòmiques d'aquest diumenge. Amb el 97% dels vots escrutats, la formació liderada per Juanma Moreno obté 53 diputats, 5 menys que ara fa 4 anys, i es queda a 2 escons de la majoria absoluta. En aquest escenari, Vox es consolida com a força clau per a la governabilitat amb 15 diputats, un més que en els anteriors comicis. El PSOE, encapçalat per María Jesús Montero, registra el pitjor resultat de la seva història a Andalusia amb 28 escons, 2 menys dels que tenia fins ara. Hi ha el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Avui dilluns, de cel mig cobert amb nuvolades que també poden deixar ruixats que poden arribar a ser localment intensos. Les temperatures màximes se situen entre els 18 i els 20 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
8: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
7: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: L'Institut d'Assistència Sanitària ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Salt arran d'una investigació interna per un presumpte cas d'assetjament sexual.
2: El conjunt de Mos Gasca no ha pogut classificar-se pels play-off d'ascens, tot i la victòria aquest cap de setmana en el derbi davant de la Juventus Lloret. Va ser per un marcador de 2-3. Tot i la victòria, com diem, els lloretencs acaben la temporada en el tercer lloc de la classificació i sense la possibilitat de disputar el play-off d'ascens a la Lliga Elite.
3: Un partit raro perquè estàs jugant però estàs pendent d'un altre partit ja que no depens de tu i bueno, crec que no vam acabar d'estar del tot bé, però ells també es notava que no jugaven res.
4: El Partit Popular perd la majoria absoluta a Andalusia i Vox serà decisiu.
5: Aquests els vaig veure.
6: Ai, quina ràbia que em fas.
5: Fent de taloners de Pretenders. Per què? Per què eren taloners de Pretenders? Perquè en aquella època Jimmy Kerr i Chrissy Hynde estaven junts. Ah. Amb la qual cosa, com que bueno, hi havia tema, doncs anaven de gira junts.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

0: ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, a Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
3: Home.
2: Cui, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Et busco i t'aviso.
6: Quilòmetre zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
7: Ràdio Marina, sempre al teu...

0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Longdrive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
4: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Lloret de Mar ha posat en marxa aquest mes de maig una prova pilot als instituts del municipi per prevenir i detectar situacions de violència entre adolescents. El projecte s'està desenvolupant a l'Institut Coll i Rodés, l'Institut Escola Lloret i també l'Institut Sant Quirze, impulsat conjuntament pels Departaments d'Igualtat, Tarda Jove i el Pla de Ciutadania. La proposta inclou intervencions setmanals als patis dels centres amb dinàmiques participatives, jocs i accions informatives per tal de sensibilitzar l'alumnat sobre les violències masclistes i LGTBI-fòbiques i facilitar eines per tal d'identificar-les. A més, alumnes de tercer d'ESO participen en el servei comunitari vinculant-se al punt Lila com a agents de prevenció i suport entre iguals. L'Ajuntament farà una avaluació de la prova pilot per estudiar la continuïtat del projecte. Calella ja ha avançat alguns dels noms destacats a les barraques de la Festa Major de la Minerva d'aquest any. Del 22 al 27 de setembre passaran per l'embalat artistes com The Tyats, Els Catarres, La Banda Neon i també la cantant calellenca Aina da Silva. La programació també inclourà grups de versions, orquestres i sessions de DJ amb concerts gratuïts pensats per a tots els públics. L'Ajuntament destaca la voluntat de consolidar les barraques com un dels espais centrals de la Festa Major i una de les cites festives de referència al Maresme. I en clau general destaquem que Catalunya va tancar el 2025 amb més de 138.000 instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en funcionament, segons les dades de l'Institut Català d'Energia. En conjunt, aquestes instal·lacions sumen una potència instal·lada de més de 1.634 megawatts. Durant l'últim any es van posar en marxa prop de 15.000 noves instal·lacions, un 12% més que l'any anterior. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns de nuvolades i també ruixats amb temperatures màximes que varien entre els 18 i els 20 graus. Demà dimarts s'obriran més clarianes. De moment, això sota us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: L'Institut d'Assistència Sanitària ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Salt arran d'una investigació interna per un presumpte cas d'assetjament sexual.
2: El conjunt de Mosgasca no ha pogut classificar-se pels play-off d'ascens, tot i la victòria aquest cap de setmana en el derbi davant de la Juventus Lloret. Va ser per un marcador de 2-3. Tot i la victòria, com diem, els lloretencs acaben la temporada en el tercer lloc de la classificació i sense la possibilitat de disputar el play-off d'ascens a la Lliga Elite.
3: Un partit raro perquè estàs jugant però estàs pendent d'un altre partit ja que no depens de tu i bueno, crec que no vam acabar d'estar del tot bé, però ells també es notava que no jugaven res.
4: El Partit Popular perd la majoria absoluta a Andalusia i Vox serà decisiu.
5: Aquests els vaig veure.
6: Ai, quina ràbia que em fas.
5: Fent de taloners de Pretenders. Per què? Per què eren taloners de Pretenders? Perquè en aquella època Jimmy Kerr i Chrissy Hynde estaven junts. Ah. Amb la qual cosa, com que bueno, hi havia tema, doncs anaven de gira junts.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. And the trumpets, they go. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: ¿Estás buscando tu hogar o segunda residencia? Ven a conocer el residencial Los Jardines de Ibérica de Construcciones. El complejo residencial en Blanas con la excelencia arquitectónica, el confort y el diseño innovador que deslumbra a los compradores más exigentes. Últimas viviendas, trasteros y parkings en venta. Haz ya tu reserva. Infórmate ahora en ibéricadeconstrucciones.com y en el teléfono 613 60 70 78. Construir nuestra pasión. Residencial Los Jardines.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
3: Diputació de Girona.
4: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues. Estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
5: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
7: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
6: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
7: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres de 4 a 7 a Ràdio Marina i a marina360.cat.
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: cosí de Barcelona els caps de setmana cap a terra gironina.
1: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
0: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
1: Home.
0: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
2: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
0: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
1: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja ha reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
4: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susana. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609-85-51-50.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: Ràdio Marina. Love Shack, baby, Love Shack. Escolta'ns a marina360.cat.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.

0: Hi ha les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
2: L'aeroport de Girona, Vilobí d'Onyà, ha tancat el primer trimestre del 2026 amb més de 140.000
1: passatgers. Moltes coses.
3: Escoltem el tècnic de la Unió Esportiva Tossa, Edu Urdiales.
4: Ens han marcat el gol.
5: Sentim veus que diuen que Mendoza té l'objectiu de descafeinar la catalanitat de la festa.
1: Aquesta setmana encendrem amb les veus.
2: Sonia Pérez, que és la directora assistencial de la Corporació de Salut del Maresme.
6: Són cirurgies que són de molta precisió i de, a vegades, llocs de difícil accés.
7: La matinada del 15 d'abril del 1912, l'RMS Titanic va desaparèixer a les aigües gelades de l'Atlàntic Nord.
8: Dona Sánchez, a un pas de seure al banc dels acusats, el jutge dona per acabar...
9: Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
10: ¿Quieres pasar y comer algo, John?
11: Vete a tomar por culo.
12: Pues encantada de conocerte.
7: Primer concert que ha estat descrit per la premsa com apoteosi, propi d'una experiència mística.
1: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Catalunya, el País Valencià, les Balears, Andalusia i Múrcia han reclamat a la Unió Europea una reforma urgent de la política pesquera mediterrània i una simplificació de la normativa que afecta el sector. Les cinc regions han enviat una carta conjunta a la Comissió Europea denunciant que la regulació actual imposa obligacions desproporcionades a la flota artesanal i aplica criteris pensats per a pesqueries atlàntiques. Els governs mediterranis demanen que la normativa europea reconegui les particularitats de la pesca costanera. També reclamen flexibilitzar els controls, revisar el sistema de càlcul de l'esforç pesquer i augmentar els recursos econòmics europeus per tal de garantir la viabilitat del sector. I Ràdio Marina ha posat en marxa un nou canal de comunicació a WhatsApp amb l'objectiu d'arribar a nous públics i ampliar la difusió dels seus continguts informatius i d'entreteniment. A través d'aquest canal, l'emissora comparteix una selecció de notícies de proximitat, novetats musicals i propostes d'oci i cultura, tant de la programació de ràdio convencional com dels continguts publicats al portal digital marina360.cat. I en clau general destaquem que una de cada cinc consultes a l'atenció primària es va fer amb el sistema e-consulta l'any passat. Són dades del Servei Català de la Salut obtingudes per l'ACN. Entre gener i octubre del 2025 es van fer 8,9 milions de peticions a la primària a través de La Meva Salut i les consultes presencials van ascendir a 34,1 milions. Els usuaris mensuals de La Meva Salut s'han multiplicat per 15 respecte abans de la Covid. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts, núvols baixos que deixaran el cel poc tapat durant tota la jornada. Les temperatures màximes se situaran entre els 22 i els 24 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
8: Et busco i t'habito.
9: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Et busco i t'aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: et busco i t'habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Et busco i t'aviso.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Sempre al teu costat.